0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cal.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT. Ja tam, com...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

dubtes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Lo diram, sóc un miracle. Algunes gràcies, altres de res. Ella és model.
1: És estiu. Escolta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Man. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: és...
2: T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

Cada ves predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

triar el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sent millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Tothom amunt! Comença Els Experts amb Roger Seró, iCat,

0: Que no s'acabi l'estiu, ens canten els Figaflaues per recordar-nos allò que més aviat que tard començarem a lamentar, que l'estiu arriba a la seva fi. Avui, però, és dilluns, és 6 de juliol, és ple estiu, és 6 del 7, és 6-7.
1: 6-7, 6-7.
0: I comencem amb en Sergi Vives, bon dia.
2: Bon dia, Roger Saró.
0: Aquest novíssim programa de ràdio Experts d'Estiu, però avui, Sergi, què ens depara la jornada?
2: Avui ens depara, bàsicament, calor.

0: acosta't una mica, per favor.
1: I saludem a aquesta hora, les 8 i 3 minuts del matí, a tots els oients que aquí, al nostre grup de WhatsApp, estaven expectants que comencéssim aquest nou programa estiuenc. La Mireia Garrido, la Thaís Pla, que ens diu bon dia, també en Ferran Quintana, en Siso, en Jordi, la Marta, el Toni Soto, en David Ceferino, en Xavier Valls, la Mireia Garrido, una altra vegada, que esteu superactius, com cada dia. Bon dia a tothom.
2: Has vist aquest missatge del Ferran? Diu, no descartem que de 8 a 9 sigui una hora de refregits, sí, del programa anterior. Quina barra!
1: Sí, ha estat,
2: quina barra!
1: Ha estat ja en un estat, i com veieu estem en directe, a les 8 i 3, si voleu penjo una foto amb el diari d'avui, com si m'haguessin segrestat. La Nona ens envia un sticker de la Rare dient bon dia, l'Emmanuel ens envia un bon dia amb un munt d'as, i el que dèiem, Sergi, segona onada de calor.
2: Sí, noi, Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions.
1: Sí, avui 6 de juliol, que pel que veiem les temperatures poden fregar els 40 graus a Ponent, a l'Empordà, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, i sobretot hem d'estar alerta i seguir a les recomanacions.
2: Exacte, sobretot per aquest elevat perill d'incendi, i des de Protecció Civil amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. En Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
3: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle, i, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112 i alertar a les institucions.
2: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa, està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals.
1: I ja que parlem del temps, el nostre company, en Jofre Genué, ens confirma que la onada de calor durarà mínim 3 dies.
4: Començarem a superar els 40 graus al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre, que és on hi ha els avisos de risc més alt. La jornada serà assolellada, amb aquestes mínimes, com dèiem, de 28 graus a Barcelona, però en general encara s'ha dormit bastant bé a l'interior, amb valors inferiors als 20, fins i tot a l'AS ha arribat al 6, com a valor més baix, una mica fred, i sense tramuntana. Avui esperem que les marinades s'imposin arreu, com a molt moderades, i sempre afectant més directament a la serra prelitoral o Catalunya Central.

0: Són els somnis de... els somnis, les promeses i els camins del Sopa de Cabra, la cançó Camins, aquí versionada amb la companyia de la Su i amb la veu principal d'en Gerard Quintana. Com sempre, ara són les 8 i 7 i el tema del dia és el que ja comentàvem, la calor. Inaugurem la temporada mediàtica en què televisions i mitjans de tota mena faran els típics reportatges de sortir al carrer a preguntar als ciutadans com ho fan per passar la calor. Així que, oients, com ho feu per passar la calor? Expliqueu-nos si beveu aigua com a gran invent, si vestiu roba de màniga curta, si camineu per l'ombra, si obriu les finestres o si viatgeu a algun país fred, si encara en queda.
1: A mi no em queda clar si s'han d'obrir les finestres, si s'han de tancar les finestres, si s'han de baixar les persianes, si s'ha d'activar l'aire condicionat.
0: Jo crec que si s'obren les finestres per crear la corrent aquesta contínua, sí, han de ser, diguéssim, a banda i banda de la Rosa dels Vents.
1: És clar,
0: a dir,
1: clar.
0: No pots obrir al nord i a l'est, has d'obrir al nord i al sud o a l'est, sí, o a l'oest. Són 180
1: graus. I si no tens nord i sud, com t'ho fots?
0: No, ventilador al sostre. Per cert, crec que també aquesta temporada, igual que l'any passat tothom parlava de l'air fryer, no vaig entendre mai de què parlava la gent, enguany sí que ho estic entenent perquè sembla que torna al ventilador de sostre.
1: Hosti.
0: Em trobo molta gent que em diu, jo no tinc aire condicionat però tinc ventilador de sostre, com si fos un gran retorn. T'ha passat?
1: No tinc ventilador de sostre, tinc tres aires acondicionats
0: A casa. Vale, tu no et cal. A veure, a comentaris, en Luciano diu, jo sí, soc team aire condicionat.
1: Més un, Luciano.
0: Porto roba molt lleugera, camino a l'ombra i em mullo i em vejo els romans que anaven només amb túnica. Jo faria el mateix, una túnica i a sota amb pilotes.
1: Molt bé.
0: En David diu, els que tenim la sort de teletreballar, tot el dia anem amb calçotets, i dic calçotets perquè el seient que tinc de l'ordinador és rotllo d'aquells que se t'enganxa el cul, i que si no aniria també despullat.
1: Bé, bona part de la cuixa et queda, sí, l'aire, per tant, sí, queda enganxada,
0: Els dos primers comentaris són sobre despullar-se,
1: Sí.
0: Bé, la Roser diu, a la feina encara s'aguanta perquè hi ha aire condicionat. Quan arribo a casa, engego el ventilador de sostre. Ja veu,
1: està
0: tornant. La Noèlia, que s'ha passat el joc ortogràfic perquè des de primera hora del matí tots els que heu escrit sombra us he anat amonestant o editant l'àudio i convertint-ho en ombra, però la Noèlia porta una novetat que ens ha posat ombra a Mac. Gràcies. Diu, gorro, ventilador, ventall, aigua, ombra a Mac, a platgeta, i no m'agrada l'olor a suor. Ni
1: de suor.
0: De suor, que de fet, jo volia preguntar també, la persona que et mola, i així el teu cruix o ja estigueu liats, la suor d'aquesta persona us mola? O sigui, surt d'ell o ella? No entenc la gent que els diu, és que el meu marit sua molt. Bueno, el teu marit,
1: l'has escollit, per tant...
0: Sí, o sigui quin sigui el vincle amb una persona, si hi ha una mica d'intimitat, jo pensava que tothom la llapava de la baixa. En aquesta època de l'any especialment. En Ferran diu, com a persona pagesitzada, que de fet explica'ns-ho això, Ferran, que fa anys que ens escoltes, primer cop que dius que ets pagès, No em diguis que s'ha de fer un curs de 5 dies de...
1: O potser té alguna mena d'hort urbà.
0: Sí, però no compta com a pagès. Diu, la major part de la meva jornada la dedico a estar a la intempèrie, no només soc team calor, sinó que a més soc supremacista respecte a la gent del team fred, perquè atenció el que dirà ara en Ferran, que mai s'ha dit, si tens fred et pots anar posant capes a sobre, sí, i quan tens calor no te'n pots posar.
1: Pots treure la pell.
0: Avui, sí, l'única opció. Avui que és 6 de juliol, és 6-7 i felicitem a un oient que diu que avui, a més, la Miau, diu, avui és 6-7 i també és el meu aniversari.
1: Home, felicitats,
0: felicitats, Miau. Oient Miau, digue'ns quants en fas, ens posa un emoji de riure i un 6-7. La Nona, que ens diu que no entén això de les onades, per ella és calor tota del juny al setembre. I també m'ha fet gràcia en Sisu, un oient més que habitual, dels que respon la pregunta del dia, que participa cada dia al miniquiz i tot això, que no sabia que fèiem experts d'estiu. Vull dir, sorpresa, se l'han dut ara.
1: Collons, serà que no ho vam dir la setmana passada.
0: Sí, serà que no ens vam fer autoespam. Bé, en Salva ens diu, jo fa segles treballava a Hewlett Packard.
1: Hosti, no hi ha
0: que és com dir, jo treballava a Dunder Mifflin, en aquest cas treballava en aquesta empresa de HP d'impressores, diu, feia torns de 12 hores i sempre cantàvem la cançó de Four Seasons in One Day, fent referència a que amb l'aire condicionat sembla que passem d'una estació a l'altra. No sé quina cançó és aquesta, però te l'hem punxada, mira.

0: Són uns australians que es diuen Crowded House, que tenen també unes quantes dècades.
1: Sonen els Crowded House,
0: ja, descobriment que faig ara, Salva. Digue'ns per què són importants per tu i també et comuniquem que els portàtils que estem fent servir ara mateix són Hewlett-Packard.
1: Exacte,
0: també. Tenen un HP aquí darrere. Digue'ns si et porta bons records. Bé, ara són les 8 i 12 i volem sentir també les vostres reaccions, notes de veu a primera hora, sobre com passeu vosaltres la calor, estimats oients estiuencs.
2: Què tal, experts, aquí des de Castellà del Vallès, el Xavi. La manera de passar la calor, pues, com es pot, realment. Si pots tenir piscina, encara que sigui d'aquestes muntables, traig sortir. Els gelats de gel van molt bé per la calor i sobretot també batuts a fruita, fruita congelada, tot això. I sobretot, pues, deixar persianes a casa, estar més a dintre que a fora i arran. I que la fruita, amb fruita congelada, no sé, una mica tot això. I sobretot, pues, deixar persianes a casa, estar més a dintre que a fora i que l'únic que excusi sigui les festes majors per sortir. Apa-seu!
3: Bon dia, experts. La calor està tremenda, però jo l'any passat vaig aprofitar el Black Friday aquest, em vaig comprar dos ventiladors de sostre que a part d'anar de conya i poder dormir gràcies a ells, no gasten res. Però el poso a hores convingudes perquè no sóc milionari. Mare de Déu, això xupa més.
4: 6-3-8-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
1: 638-68-4565.
0: Les 8 i 13 minuts, seguim en directe i seguirem tot el juliol en aquest nou format Experts Estiu, aquí amb en Sergi Vives, cada dia de 8 a 10 del matí. Sergi, tenies el dubte d'aquella gent que t'aconsella quan s'han d'obrir les finestres i quan no.
4: Sisplau, què ens han dit?
0: Hi ha una línia psicològica molt clara que ens converteix un oient, que és a partir dels 35 graus. Diu una oient, la Montse Movo, a partir dels 35 fins les obres. A partir dels 35, no les obres, perquè és com obrir les portes del forn.
4: Exacte, i que de l'infern, més aviat.
0: I també ens diu que bevem molta aigua, que la hidratació comença per dins. Així que no us espereu a tenir set, n'heu de beure tot el dia. També tenim més coses off-topic al nostre grup de WhatsApp, que segueix obert tot el mes de juliol. Tenim moltes fotos d'aquest cap de setmana que ja hem deixat enrere.
4: Lúdics?
0: Sí, fotos del Festival Vida. Veig que en Jordi de Tarragona, en Jordi de Vilanova i la Laura R també ens han enviat fotos des del Festival Vida, fotos del concert de la Ludwig Van, fotos del concert d'Amaya, un dels més multitudinaris, fotos de Gazel, amb un oient celebrant que va descobrir aquesta gent jove que sí, fa shoegaze, fa aquest estil de rock i de pop més ombrívol, més a mirar-se els peus.
4: Tu t'hi vas trobar oients o no allà?
0: Sí, em vaig trobar a veure en Xavier, que ja havia quedat amb ell perquè m'havia de portar un imant d'un viatge.
4: I li vas preguntar com et dius?
0: Sí, va fer la broma tot. La Maria, una oient que va venir tota compungida perquè per divendres ens va prometre una crònica, no va arribar res, va dir, és que dijous em vaig liar molt i va dir que realment li sabia greu.
4: Clar,
0: tranqui, mentre segueixis a participar en el xat i enviant els cosetes, naltros divertits. I un tercer que des de lluny em va fer els experts, i va seguir caminant.
4: Ja
0: perfecte, sí.
4: No vas identificar qui era.
0: No. Bueno, de fet, algun altre també, un Messi que m'ha dit hola, tot bé, sí, ja ho deia la Laura, no? Gent que no diu res, aquí són ni res i segueixen.
4: Però que ens ho diguin.
0: Recordo que el concert de la Ludwig em vaig fixar si durant el moment de Xavier, el tècnic de son, Xavier cantava ell.
4: I no.
0: Jo estava molt endavant, jo em vaig acostar al principi del concert per admirar-lo a ell i fer un story, i després ja estava jo com molt endavant, però potser la veu no era la del cantant, no era la del Quim. Hi ha una mena de duet allà muntat.
4: A veure, la Ludwig va passar pel Vida, després també va passar pel Canet Rock, i al Canet Rock jo vaig veure el reel, no es veia el Xavier. Es veia com jugaven els de la Ludwig amb el públic fent el tema del Xavier i tot això, però no es va veure el tècnic de so.
0: També tenim fotos de carretera. En Siso, ara sí, que ens envia una selfie feta dalt d'un tràiler i diu, acabo d'estrenar el meu nou carnet. Ja pot portar un camió llarguíssim.
4: Bé.
0: També des de la carretera, en Francesc Olivares ens envia una foto de públic del tour amb mallot groc i quan va anar a veure el tour, que ahir passava per Catalunya i avui segueix passant per Catalunya, va trobar en Frank Lluís, el nostre company també fanàtic de les bicis. El Frank també va vestit de groc i els dos es van fer un selfie i ens l'han enviat. Penseu que...
4: Beníssims del tema ciclisme.
0: En Frank vindrà ara d'aquí una estona a la segona hora de programa, com a gran novetat del programa i retorn, Frank Lluís aquí als Experts dels matins d'estiu.
4: Me l'he trobat fa una estona i em diu, que estrany aquesta hora. Clar, com que és de tardes ara,
0: sí.
4: És molt estrany venir a les 8 del matí, toca't els ous, eh?
0: En Ferran...
4: Vuit, oh, que aviat! Frank.
0: En Ferran, un altre oient, va anar a veure el tour allà a Arc de Triomf, que es veu que tenien unes paradetes muntades, i ens envia una foto abraçant-se amb una mena de mascota francesa que tenien per allà. En Frank vindrà a partir de les 9 a parlar-nos de la seva ressaca del Canet en Rock, i fa qüestió de ni mitja hora ens ha enviat un àudio en Ferriol. El Ferriol ha fet el tram que es farà avui del tour, que ara, Sergi, a l'actualitat ens diràs quin és el tram exacte, o sigui, ja ens ho diràs després, quan toquin
4: les notícies. Quan ho trobi, quan ho identifiqui.
0: Doncs en Ferriol avui s'ha aixecat i ha aprofitat que aquest tram ja està tallat als vehicles per fer-se ell l'etapa del tour, ell tot sol. Sentim la seva autocrònica.
1: Bon dia, experts. Bon dia, experts d'estiu. Aquí una petita crònica experta. Acabo de fer el tram Ribes fins a la Collada de Tosses de l'etapa d'avui del tour. Aquí tot es comença a despertar, estan començant a muntar l'arc d'arribada aquí al port i la gent es comença a despertar, però no queda ni un regol lliure pels cotxes. Que tingueu un bon dia i fins demà.
0: Gràcies a tu, Ferriol, per ser-hi, i ens ho acaba de dir. Ha sortit de Ribes i ha arribat fins la Colla de Tossa.
4: A veure, tinc el recorregut avui. Tot plegat surt a les 12 del migdia des de Granollers. El tour tirarà cap al Vallès Oriental, passarà per Lliçà d'Amunt, Caldes de Montbui, comarca d'Osona, entrarà a Centelles cap a 2:15, passarà per Manlleu, Torelló, ja veiem que va pujant fins a Ripoll, on passen els ciclistes entre 3:15 i 4:15 de la tarda.
0: Això passarà avui mateix, en aquesta nova jornada del Tour de França, també a Catalunya. Estem fent uns salts divertits entre música, bicis, per això sentim aquesta cançó dels Oliva Trencada, que es diu Bicicletes Bronson.
4: Molt bé.
0: I ara hem de parlar de nou de música, mirem al futur, perquè després del Vida, després del Canet Rock d'aquest cap de setmana, ara toca el Cruïlla, així que ja ens podeu començar a dir qui hi va, quin dia aneu, amb qui aneu i quins concerts voleu veure. Els Dicat oferirem concerts en directe des del Cruïlla i tindrem instal·lat allà el nostre company, en Josep Martín, amb qui ja podem connectar.
5: Aquesta és la setmana d'un altre gran festival musical català. El Cruïlla arriba de dimecres a dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona amb una programació marcada, com sempre, per l'eclecticisme. Hi trobareu artistes molt diferents aquí de fora, i ICAT com a emissora oficial també hi serem, eh? Transmetent concerts i fent programes.

0: que he vist David Berg, que l'he vist ja unes quantes vegades, he tingut la sensació que era el millor concert que havia vist mai. Sempre que sigui possible, el programarem.
1: Eren declaracions a Jordi Herreruel al programa Independents d'ICAT, i us podem dir que té raó. David Berg té un dels millors directes del món. És així, i actua divendres, i dissabte serà el torn de John Batiste, Faithless, The Hives i un artista italià que era una signatura pendent, Jovanotti. Jovanotti!

0: de Florence and the Machine per despertar-vos amb el seu Dog Days Are Over, que ens ha portat a les 8:23 i parlant de música, la Thaís, la primera que ens confirma, sí, jo aniré al Festival Cruïlla, diu, aniré a saco a veure Mind Enterprises, crec que són el seu grup preferit, així que no m'estranya, i diu, i sobretot, Dan Peralbo, i després ja alguna cosa per anar picotejant, com ara David Byrne o els Hipnosi, diu que ha fet quedada ja amb altres oients dels experts, diu, em trobaré el Raúl Cereto i la Gachan Norimaki. Això pel que fa a la música i pel que fa a les bicicletes, el nostre oient Ferriol, fan del ciclisme, ens confirma que sí, ho hem explicat bé, lo de l'etapa d'avui. Aquest oient que s'ha aixecat de matinada ha aprofitat que les carreteres estan tallades per fer-se l'etapa ell tot sol i diu, sí, sí, quan he arribat, els primers aficionats m'han dit, ets el primer ciclista que ha arribat a la meta. Molt bé, Ferriol, per fer-te aquest tros. Diu, a les 5:45 he sortit de casa, s'ha fet una etapa de ciclisme i al tornar, diu...
1: Són ganes, també, Ferriol, són ganes,
0: Espera, no ha acabat encara. Després de l'etapa, diu, he portat els nens al casal d'estiu. Però ja havia fet l'etapa ell, Bé, bé, així em mola, Càtima.
1: Això no ho fan, els ciclistes del Tour. Sí, sí. Després de fer l'etapa, no portaran els seus fills a escola,
0: Hem parlat de bicicletes i de música, avui encara no havíem parlat de cinema, que sé que és un dels vostres temes preferits, així que pregunta cinèfila, oients, què creieu que se'n deu haver fet de l'actor Jorge Sanz?
2: Estoy embarazado.
3: Virgen de Araceli.
4: Estás de coña, ¿no?
5: Però a veure, què fan, la versió espanyola de Plegola Junior?
0: Això és el primer que he pensat jo, però ara us ho explico. Anem a pams. Jorge Sanz, el recordem, Sergi, pel·lis dels 90, sobretot.
5: Sí, home. A
0: Belle Époque, potser...
5: Per exemple.
0: Que va ser... Bé, va guanyar un Òscar, Belle Époque.
5: Sí.
0: La niña de tus ojos.

0: que potser la cosa més dels personatges potser no molava tant, però et mostrava com era la indústria del cine als anys 40 de forma bastant ben representada.
1: Jo, de fet, pensava que eren germans, en Jorge i l'Alejandro, i aleshores, clar, tenia aquest problema.
0: Tenen com uns... els llavis...
1: Tenen un algú, sí.
0: Parlem d'aquest actor, Jorge Sanz, que de fet ho va rebentar, potser era l'actor espanyol més exitós als 90, tant ho va rebentar que després va desaparèixer, tant va ser així que el seu amic, el David Trueba, li van fer un mockumentary que es deia "Què fue de Jorge Sanz", que va tenir tant èxit que crec que van fer 3 temporades, a mi em va encantar. Doncs la qüestió és que divendres va arribar a sala, sí, una pel·li nova amb en Jorge Sanz, i aquí no vam tenir temps de parlar-ne, però la qüestió és que el nostre company, en Marc Garriga, ha pogut parlar amb aquest actor espanyol, que si de fet tenia aquestes vibres de fucker, ara el posen en aquesta altra tessitura. Un home tan deconstruït que es queda embarassat, i jo ja no sé si ja com agafar-ho això. Sentim l'entrevista que li ha fet a Marc Garriga en Jorge Sanz.
2: Bon dia. Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya en 10 anys entre els 80 i els 90 per pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. I a banda d'Estrueva va treballar a les ordres de Vicente Aranda, Emilio Martínez Lázaro, Luis García Berlanga o Fernando Fernán Gómez. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, gaudeix de seguir treballant, encara que no sigui l'estrella.
3: Siempre me he dicho, tú eres el galán romántico, ¿no? Tú eres el galán joven, galán romántico, galán cómico. Y ahora secundario de peso, pues me parece un escalón bonito, ¿no? No es fácil ser secundario de peso. O sea, debería estar en los Goya, ¿no? Papel secundario. Secundario de peso de este año es... Estaría bien.
2: Malgrat tot, es considera un afortunat.
3: El balance no puede ser mejor. Yo soy un afortunado. A mí la vida, joder, me ha tratado de maravilla. Y he tenido la oportunidad de dedicarme a lo que me apasiona y lo que se me da bien desde niño. De repente con 20, 22 años, joder, pues estaba en una situación inmejorable. Entonces yo he tenido una vida de lujo. Casi acaba conmigo, pero afortunadamente he sobrevivido a Jorge Sanz y estoy muy orgulloso de ello.
2: Assegura que no es penedeix de res, tot i que admet que s'està deconstruint i que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables.
4: Soy fill de la foguera, dins un rei mesquí, m'esposa és reiera, rellevo el morir.
0: Gràcies, Marc. La pel·li 9 lunes la teniu als cinemes. I ara anem a la Pobla de Segur, perquè ahir diumenge vam viure un dels esdeveniments més esperats i emotius de l'any, com és la baixada de Reyes per la Noguera Pallaresa. Enguany, una trentena de tripulants han rememorat l'ofici del transport fluvial de fusta. Des de la Pobla ens ho explica l'Alba Mor.
5: Camisa blanca, pantalons foscos, arremangats fins als genolls, espardenyes i gorra per protegir-se del sol. Així s'han equipat una trentena de raiers que han salpat des de la presa de Llania sobre 4 rais, tots de 3 trams, i que han navegat fins al pont del Claverol, on han estat rebuts entre els aplaudiments del públic. Enguany, tots els rais han arribat sencers. Ho expliquen el Roger, l'Àlex i el Lluc.
6: Molt bé, la veritat que ha sigut una bona baixada. Sí, hem baixat rapidets i no hi ha hagut gaire ensurt. No és alguna tromba, algun trombo que hem fet, aplicada, però bé.
7: Hi havia bastanta aigua i, per sort, ningú s'ha fet mal i han arribat tots bé.
8: Hem baixat tot perfecte. En contrari, ja vinc a 3 anys que sempre tenim algunes dificultats, però aquest any perfecte. No hem jugat en cap moment. Inclús i tot hem fet mitja volta i el boc, que se li diu. I la baixada perfecta, la veritat. I hem arribat tots 4, que és l'important.
5: La baixada de Reyes, declarada com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà.
9: Escoltes els experts d'ICAT.

0: La veu de l'Abril que ens canta Te'n vas anar acompanyada de la Fúmiga. De fet, van ser bastant protagonistes, almenys de les imatges que m'han anat apareixent a xarxes durant el dia d'ahir, del Canet Rock, doncs un dels grups que van ser més convertits, per això dir-ho, les fotos van ser la Fúmiga en aquesta gira seva de comiat. Però mirem el futur, perquè tenim el Cruïlla a punt de començar, serà dimecres, i si bé la Thaís deia que el dijous anirà al Cruïlla i ens ha fet una mica la seva ruta, s'han despertat més oients, com l'Emmanuel, que diu: jo també aniré el dijous al Cruïlla. Emmanuel, i ens enviaràs una crònica. O la Mireia Garrido, que diu: a mi m'han convidat a anar dijous al Cruïlla i tinc un problema, és que Suet i Sidoni són a la vegada.
1: Ah!
0: Tu mateixa...
1: El que sol passar amb aquests festivals.
0: Hauràs de decidir-ho i divendres a primera hora ens ho expliques.
1: La vida és decidir.
0: El que us explicava a vosaltres són les notícies de la jornada. Avui, que és 6 de juliol, avui que no parem el nostre programa, també volem que us desperteu informats. Passa un minut de 8:45 del matí. Sergi, què cal saber per avui?
1: Que se'ns incendia el país. A la Catalunya Nord continua fora de control un incendi que ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha obligat a evacuar prop de 10.000 persones d'una vintena llarga de municipis. A més, ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí. El foc es propaga molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. La situació és més favorable al Baix Empordà. Els bombers confien controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí a la Serra de les Gavarres. Les flames han cremat unes 2.200 hectàrees i gràcies a la millora de les condicions meteorològiques el foc està estabilitzat des de dissabte a la nit. Tot i això, l'espai natural protegit continua tancat. Al País Valencià, un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Sunejà i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. Almenys 8 persones han mort a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada contra Ucraïna. L'atac arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després del bombardeig més mortífer contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. I acabem explicant que la línia R3 recupera avui el servei entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya, que estava interromput per les obres de millora de la infraestructura en aquest tram. El metro de Barcelona avui es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa. És l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1 i 3 que s'haurà de fer pel carrer.
0: Ara passen 3 minuts de 8:45. Sergi, què no t'esperava saber avui?
1: Doncs que avui, aquest cap de setmana, si més no, s'han trobat 6 objectes esfèrics de metall de grans dimensions a la platja de Forest Beach, a l'estat australià de Queensland, que està tancada al públic.
0: És d'aquells que no se'n sap l'origen ni permet que la gent especuli sobre un origen d'altres galàxies?
1: Absolutament. La primera troballa es va fer divendres, l'última aquest diumenge. La primera hipòtesi és que es tractaria de deixalles espacials. Podrien ser restes de llançaments de coets a l'espai, que són les anomenades boles espacials, que són com una mena de tancs esfèrics que contenen combustible. Les boles espacials són la mena de brossa de l'espai que cau a la Terra amb més freqüència, se'n troben arreu del món, però sí que és veritat que aquesta forma esfèrica, trobar-ho de cop i volta allà a la platja entre la sorra, sí que algú ha pensat: això és un ovni, la resta del vés a saber d'on ve això? Què carai és això?
0: Vale, no hi havia un registre, una matrícula d'aquella.
1: No hi ha cap matrícula.
0: Vale, es pot especular. El temps que farà avui?
1: Vinga, el temps. La segona onada de calor s'intensifica avui a Catalunya amb 18 comarques sota avís per calor intensa davant l'elevat risc d'incendi. Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa.
0: Ah, em mola perquè ara que a aquesta hora del matí ens envien alguns oients fotos de per on paren a la carretera, com és habitual, i el David, el nostre oient de Madrid, ara mateix va per terres manxegues. Què està fent aquest oient madrileny que fa que aquesta hora del matí passi per la Manxa?
1: Jo crec que ous fregits ara mateix.
0: Sí, no, però a on va?
1: Clar, per la Manxa.
0: Sí. Què no tenen a Madrid?
1: Platja.
0: Doncs clar, ha de passar per allà. O sigui, està
1: estan
0: passant...
1: a la platja de Madrid, que és València,
0: Sergi,
1: bàsicament.
0: Tu perquè estàs molt acostumat, jo també, eh? Vale, però que d'anar a la platja caminant. Però aquest pobre oient de Madrid ha d'agafar el cotxe i fer quilòmetres i quilòmetres. Digue'ns, quins són els pobles típics, tòpics que van als madrilenys?
1: Jo sé que normalment els madrilenys consideren la seva platja tot el litoral valencià.
0: Ah, tot, però no n'hi ha algun que sigui més en plan Santa Pola i Javea, que diuen, i això. Bueno, David,
1: no ho sé, que ens ho digui.
0: I a més, afegeix i diu, el Jorge Sanz ha dit evolucionat. Ara és el nou Fernando Fernán Gómez. Clar, algú havia d'ocupar, aquest lloc, no? Amb aquesta
1: s'ha de marcar un bon a la mierda, per ser-ho.
0: Sí, ara està tranquil·let, Està tranquil·let, Jorge Sanz. A veure, hem parlat una mica de trànsit de forma improvisada, hem parlat del temps i ens falta el titular d'esports.
1: Doncs mira, el Mundial de Futbol Noruega ha protagonitzat una de les grans sorpreses perquè ha eliminat el Brasil als vuitens de final per 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Noruega s'enfrontarà quarts a Anglaterra, que ha derrotat a l'altre partit de vuitens a una de les anfitriones, Mèxic, per 3-2. Avui a les 9 del vespre, Portugal-Espanya, i a les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica.
0: Perdona que sigui una mica dormidot. Sí. Han eliminat Brasil?
1: Sí.
0: Guai.
1: Noruega. Guai, vull dir que... La Noruega vikinga, aquesta que et va sorprendre, amb Haaland al capdavant.
0: Exacte. Guau, mola. Felicitem a la nostra oient noruega, l'Elga. Crec que és l'única persona de Noruega que ens escolta. Felicitats.
1: Tots amb Noruega, a partir d'ara. Vinga.
0: L'Elga ens va dir també un dia que estem una mica passats, que no li interessa el futbol, però que igualment la persona noruega està contenta per la selecció del seu país. Bé, i reacciona també un altre usuari, en Jordi. Ara anem a Palma, que ens diu l'única pel·li que em va agradar de Jorge Sanz és la pel·li de Conan el Bàrbaro, d'Arnold Schwarzenegger. Sergi fa esquerra de sorprès.
1: Sortia Conan el Bàrbaro?
0: Puc explicar l'anècdota?
1: Sisplau.
0: Bé, hi ha un moment de flashback on surt el Conan petit, quan era un nen petit, i òbviament no era Arnold Schwarzenegger, era Jorge Sanz.
1: No!
0: Sí.
1: No pot ser!
0: I jo li he dit de broma, a veure, tio, aquest Jorge Sanz sortia un segon en aquesta pel·li, i el Jordi diu, no, sortia 4 segons. És molt fan de Conan, el bàrbaro, aquest oient, i per tant se sap... Sí, fes un Google Images, Sergi.
1: És aquest, Jorge Sanz?
0: Sí, no ho veus? Sí, surt la pel·li de Conan el bàrbaro al principi de tot, amb un flashback de quan era petitó, i no diu res ni fa res. És un sol pla, Bé, doncs hem parlat de moltes coses. Gràcies, oients, per ser-hi i permetre'ns parlar de tant de Cimèria com de Santa Pola. Ara sentirem la Karol G, que ens canta Si antes te hubiera conocido. Avui és el primer dia d'experts d'estiu, per tant, potser em puc confondre, però el miniquiz és de la mateixa hora de sempre.
1: El miniquiz és d'aquí res, d'aquí 7-8 minutets.
0: Vull dir, és de la mateixa hora de sempre, 8:40 poc, però a la vegada és la primera hora del programa, per tant, no ens en despisteu. Ara juguem una mica.

0: Escolta Zicat.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: T'has aturat avui?
4: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
4: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
6: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
4: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT, FM, app i 3CAT.
7: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
8: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
9: Les 8 i 42 minuts, hora de participar, sintonia de miniquiz, i ja sabeu què cal fer, on entrar per jugar i guanyar coses.
10: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
9: Aquí mateix podeu també votar la cançó de les 10, podeu respondre a qualsevol dubte que us plantegem, i ara que és el moment del miniquiz, Sergi, avui sobre quin tema?
11: Home, com no podia ser d'altra manera, avui 6 de juliol, és a dir, 6 del 7, parlarem del 6-7.
12: Més 20, més 20, més 7. Ahir és molt fàcil, professora, 6-7.
11: 6-7 és l'expressió, el meme, la broma que s'ha fet viral internacionalment. Qui ens escolti, no sigui ni pare ni mare ni docent, que no es preocupi, que no hi ha massa a entendre, eh? És senzillament dir aquests dos números seguits, un 6 i un 7, i fer un ball amb les manetes amunt i avall. No és gens diferent a cap altra cançó i ball virals, només que aquesta ha tingut molt més èxit. Potser mai sabrem el per què.
9: De fet, ho han investigat a pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, pedagocòlegs, i coincideixen en el mateix, que l'únic que volen els infants, els púbers, és el mateix que qualsevol altre infant de la història, que és que no els entenguis i ja està. Un raonament, una conclusió a la qual han arribat perquè, bueno, una mica contradient-se, perquè ells mateixos sí que ho han volgut entendre. És a dir, el que et recomanen els pedagogs és que com a adult no intentis entendre aquest tren, que senzillament els infants i els joves et volen descol·locar. Per tant, millor no intenteu entrar en la broma perquè no hi ha lloc on entrar.
11: De fet, hi ha un tren a TikTok de pares dient 6-7 als fills, a veure com reaccionen, no?
9: I el resultat us el podeu esperar. Els nens reaccionen amb cara de fàstic, de tedi, d'incomoditat, per tant, demostrat
11: que
9: no cal que intentis entendre-ho. Sí que ha saltat força a l'esfera pública el 6-7, amb exemples molt clars, com el papa, aquí mateix, al nostre país, fent el ball amb les manetes.
11: No ho feu, això, sisplau, pares.
9: O el dia 7 de juny, que ja sabeu que els països anglosaxons que no saben parlar de forma ordenada, el dia 7 de juny és el 6-7, és com avui, però a l'inrevés.
11: És el 6-7 d'ells.
9: Sí, per tant, el dia 7 de juny, entre altres reunions, a New va haver una a Times Square a Nova York entre les 6 i les 7 de la tarda per a les 6 i 7 cridar 6-7, vale? Okay? Per tant, sí que aquest tren ha tingut bastant d'impacte. Se n'han fet tota mena de memes, tota mena de cançons com la que sentim, però el que avui us demanem, el miniquiz d'avui, és quina cançó conté el vers original 6-7 que dona lloc a aquesta broma que t'han aportat de corcoll als docents d'aquest curs, que no tenien altres preocupacions que no fos, doncs, a intentar entendre aquest tren. Tenim 4 opcions musicals. L'opció A és la cançó The Great 6-7 del grup Brain Rot Pop. B és la cançó Dut Dut del raper Skrilla. C és l'opció, la cançó 6 Foot 7 Foot del raper Lil Wayne. O D és la cançó Here's Your Shipment of 67 Basti Bitches, una melodia tradicional irlandesa que s'ha fet viral per tot de remixos al TikTok anys després.
8: 6-3-8-6-8-4-5-6-5 6-3-8-6-8-4-5-6-5
9: De quina cançó surt el 6-7? De la cançó The Great 6-7, de la cançó Dut Dut, de la cançó 6 Foot 7 Foot o de la cançó Here's Your Shipment of 67 Basti Bitches? Podeu votar mentre sona la següent cançó. Ara en Dan Peralbo, que com bé ens diu la Thaís, l'anirà a veure d'aquí a escassos dies al Festival Cruïlla, que comença dimecres. De seguida tornem, aneu participant i direm la resposta correcta i l'oient guanyador.

0: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
1: Que bé que ho fa.
2: Six, seven. I just been right on the highway.
3: Six, seven.
4: Avui que és 6 de juliol, avui que és 6-7, la pregunta del miniquiz és tan directa com aquesta. Quina cançó, que te'n conté el vers original, de fet, la que estem sentint, quina cançó és aquesta? Teníem quatre opcions, Sergi, ara digues tu, i així riem tots.
3: La A, The Great 6-7 del grup Brain Rot Pop. La B, Dut Dut del raper Skrilla. La C, 6 Foot 7 Foot del raper Lil Wayne. O la D, Here's Your Shipment of 67 Busty Beaches, melodia tradicional irlandesa que s'ha viralitzat per tot de remixos a TikTok.
4: Doncs la cançó que sentim, és a dir, la resposta correcta, és la B, aquest rap dut-dut del raper Skrilla, i a partir d'aquí, de fet, crec que tot estàveu bastant assabentats, doncs en traurem el guanyador.
3: Doncs sí, perquè hem rebut 95 respostes, de les quals 87 han estat correctes. Molts la sabíeu, eh? Ho havíem comentat aquí al programa, a més a més. Per tant, avui farem la tria entre un número, entre l'1 i el 87, com que no tenim ningú més, perquè tothom està de vacances. El que no té vacances és el random.org.
4: Que treballen les màquines.
3: Que treballen les màquines.
4: Està bé.
3: Hem escollit un número entre el 8 i el 87 i ens ha generat el número 42. I el 42 pertany a l'Edu Saladrigues, des d'un número acabat en 30. Felicitats, Edu.
4: Felicitats, Edu. Ets el primer guanyador d'Experts Estiu. T'endús avui el nostre lot cultural. Ara t'escrivim al WhatsApp i t'expliquem com fer-te'l arribar. I segueix la música en aquest matí de dilluns, aquest matí de juliol. Ara la Dua Lipa, ben estiuenca, amb el seu, la recordeu, oi, aquesta?
5: Yeah.
4: És en The Baby, que l'acompanya.
3: Ara hem d'aplaudir, no?
4: Celebrating, sí.
3: Vinga.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que és Experts d'Estiu, però no us deslliurareu de sentir les pitjors cançons del món, eh? Avui us porto un projecte franco-alemany de dance pop format per la cantant francesa Barbara Alsindor i els productors alemanys Thorsten Dreyer i Carsten Dreyer. Suposo que eren germans o cosins. El projecte es deia French Affair i durant els inicis del nou mil·lenni, entre el 2000 i el 2003, ens va deixar cançons inoblidables com el tema Com si, com sa.
2: Un, dos,
1: tot i que potser us sonaran més per aquesta altra cançó que es deia My Heart Goes Boom.

Exacte, on la Bàrbara ens anava explicant que caminava pel carrer i el seu cor feia bum. Home, més val que li faci bum al cor quan camina i fins i tot quan està quieta, perquè el dia que li deixi de fer bum, malament rai, eh? Però no us he seleccionat cap d'aquestes cançons, sinó el darrer intent dels French Affair d'arribar al capdamunt de les llistes d'Europa, un tema que es deia Sexy i que era quasi una còpia d'aquest altre, l'I'm Too Sexy dels Right Said Fred. My shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Amb una petita diferència, i és que en lloc de dir I'm too sexy, els French Affair deien You are so sexy, això, i que el tema bevia d'aquell gènere 2000er de l'Eurodance. En fi, un tema preocupant que aquí us deixo perquè el gaudiu en aquest primer dia d'experts d'estiu. Es diu la cançó Sexy dels French Affair.

0: Ens comenten coses als oients d'aquesta cançó. Diu l'Emmanuel, hauria d'haver un límit en el nivell de worst song ever. Diu, tinc les orelles sagnant.
1: Sí, sí.
0: L'Eduard diu, a mi em porta molt bons records de cançó de joventut, aquesta sexy. L'Emmanuel diu, però tenim veïns i una mica de dignitat. La Núria, jo amb els auriculars no molesto ningú. És que és veritat, vull dir, la música es pot sentir o amb els altaveus a tot drap o amb auriculars, vull dir que no hi ha problema.
1: Reaccions també ciclistes, com ara en Ferran, que era un dels oients que hi van a veure el tour a Barcelona i es va fer fotos amb tota la barfernàlia i ens comparteix un Twitter de la ciclosfera i diu un altre company ciclista, de Tarragona a Barcelona amb tres pujades a Montjuïc, trigo 3 hores 40, amb rodalia 6 hores canviant de tren. Bueno, això el pitjor dels dies, el pitjor dels dies, suposo, però que no hauria de ser així. Bé, ens acostem a les 9 del matí, oients, durant l'estiu farem el top recull de millors cançons IA de la temporada. Vosaltres ho heu demanat i nosaltres ho concedim. Si en demaneu, la recuperarem del nostre calendari de la temporada. Avui recuperem la cançó IA d'aquell dia que us vau dedicar a rajar dels veïns al costat. A veure què us sembla, les vilatans veïns.
2: El meu país és tan podrit que des de dalt del campanar pots insultar el campanar veí.

0: ahí. ¡Arriba!
1: Pepe, que ja són les 9! Activem-nos! Que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró. Ai, cas!

0: Les al·lèrgiques al pol·len, que poden ser ben fresquetes, però també sufocants quan treuen la seva cara més obscura en aquest tema Apocalipsi Now, un dels més nous que han publicat aquest grup femení de la ciutat de Barcelona. Són les 9 i 2 del minut, les 9 i 2 del minut, i durant ara que són les 9 i 2 matins, saludos Sergi Vives, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Roger, saló.
0: En aquesta primera jornada, primer programa Experts Estiu, i serem cada dia de juliol de 8 a 10 del matí, i sort en tenim que també gaudim de la vostra companyia.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Mira, diu el nostre oient Eduard, a mi em porten molt bons records de cançó, la joventut, de joventut, la cançó que punxaves de...
1: Si no ho estic dient...
0: Com es titulava la Word Sexy, part d'avui?
1: Sexy, dels French Affair.
0: Sou tots supersexis, oients, ens encantaria que estiguéssiu aquí a tocar, però sort que hi som a l'altra banda de la ràdio. Sergi, la cançó de les 10 no desapareix aquest format?
1: No desapareix.
0: Per fer-ho només heu de participar. Hem sentit el número, que tampoc l'hem canviat. Doncs mira, és el següent.
1: Sí que l'hem sentit.
0: Ah, ostres, vale, és el 6, no sé què. Bé, doncs aquí entreu i teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Avui com funciona el tema?
1: Doncs amb l'enfamèrdida.
2: L'enfamèrdida!
1: Un 6 de juliol... Això és igual, tot igual. Un 6 de juliol, com avui de l'any 2020, ens deixava el gran, l'immens Ennio Morricone.
0: Puc dir la pel·li, com si ningú ho sabés?
1: Ah, ostres! Van barrejant-se.
0: El bo, el lleig i el dolent,
1: sí?
0: Cinema Paradiso.
1: Molt bé, i aquesta última?
0: La vida és vella?
1: No.
0: Espera, em sona un món.
1: Meravellós. Aquesta peça es diu Gabriel Zoboé.
0: Pista.
1: A veure, és el que s'anava a fer per mitjà de la religió a determinats llocs que s'havien d'evangelitzar.
0: Ah, la missió?
1: Sí,
0: ah.
1: La missió. Doncs bé, nascut a Roma, Morricone va ser un dels més grans compositors de bandes sonores de tots els temps. A la seva trajectòria, al llarg de 5 dècades, va compondre més de mig miler d'obres pel cinema, influint en tota mena de grups i artistes d'arreu del món. De fet, sobre això va la tria de la cançó d'avui, sobre grups que han reconegut haver begut de la música de l'Ennio Morricone. Grups com, per exemple, els Dire Straits. De fet, Mark Knopfler, més enllà de ser el líder dels Dire Straits, va ser compositor també de bandes sonores, segurament influenciat pel geni italià. El músic de Glasgow, entre d'altres, va posar música a pel·lícules com La cortina de fum, Un tipus genial, o la mítica La princesa promesa. Dels Dire Straits us proposem el seu tema inoblidable Sultans of Swing. Sentim ara els Metallica. D'ells us hem escollit el tema Enter Sandman. Els Metallica no han dubtat a assenyalar Morricone com un dels seus referents, participant en àlbums tributs, com el disc de l'any 2007 We All Love Ennio Morricone. Si això no és una declaració d'amor, doncs no sé què deu ser. Més grups enamorats de l'Ennio.

La llegendària banda de rock Muse va ser profundament influenciada pel compositor italià fins al punt d'introduir fragments de l'obra de Morricone com el tema Man with Harmonica com a intro de cançons del grup. Dels Muse sentim la cançó Starlight i acabarem amb el tema Creep de Radiohead.

0: L'estil cinematogràfic de tipus espagueti western i els arranjaments dramàtics de Morricone van deixar una empremta duradora en les composicions de la banda, i Thom Yorke i Johnny Greenwood van citar sovint la seva obra com una gran inspiració. Teniu, doncs, quatre cançons de grups que han reconegut haver estat influenciats per la música d'Ennio Morricone. Quina voteu? Sultans of Swing, dels Dire Straits, Enter Sandman, de Metallica, Starlight, de Muse o Creep, de Radiohead?
1: Doncs ara per ara em va guanyant, però per poquet, aquest clàssic, el Sultans of Swing, la cançó dels Dire Straits, i darrere i empatadíssimes Enter Sandman de Metallica i Creep de Radiohead. Així que fins a última hora no sabrem quina serà la cançó de les 10. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la que més us agradi per culminar la jornada d'avui, o almenys el nostre primer programa Experts Estiu, avui que és dia 6 de juliet. Seguim amb la Maria Jaume, que acompanyada de la Uineta ens canten Va per tu, i ara de seguida entra per la porta de l'estudi amb Frank Lluís, que ens ha d'explicar com funciona la seva ressaca del Canet Rock.

0: Són les 9 i 9 minuts al matí. Seguim en directe aquí a ICAT tot el mes de juliol amb el format Experts Estiu, amb personatges que tornen, com ara en Frank Lluís. Bon dia!
1: Bon dia!
2: Ostres, quant de temps, Frank, sense compartir un directe?
1: Mola, perquè ahir vaig anar a veure el pas del Tour. Demà en parlarem, del pas del Tour de França per les carreteres catalanes, i em vaig trobar un oient expert.
0: Sí, ja ho sé, el Francesc
1: Olivares.
0: Perquè va enviar una foto al nostre grup de WhatsApp. Els dos anàveu amb el mallot groc.
1: Clar.
0: Creiem-vos líders.
1: Home, evidentment, érem els líders de la nostra zona allà d'asfalt, per entendre'ns.
0: Quin tram, puc saber?
1: Era un tram entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. Guai. I em va demanar un selfie pel grup d'experts.
0: Sí, sí,
1: i jo li vaig dir, demà hi torno, tio!
0: Doncs aquí mateix el grup experts, el grup de WhatsApp, li podeu enviar cors i abraçades amb Frank i stickers de benvinguda. Dir-te que, encara que et pugui petar al cap, jo ahir vaig anar a veure el Tour. No sé si explicar-t'ho ja el dia que toqui. És que, clar, dissabte vaig anar al Vida, ahir diumenge em vaig aixecar a Vilanova i la Geltrú i casualment el Tour passava a escassos metres doncs, on jo m'allotjava i hores abans ja hi havia un munt de gent expectant i vaig dir, ostres, que divertit i gratis anar allí al voral de la carretera a passar el matí.
1: O sigui,
0: em va semblar bé.
1: Sí. Demà en parlarem, hi ha un carrusel aquests dies a Instagram Catalunya de tothom fent fotos de casa seva per on passa el Tour, que clar. Si Vilanova, que si Tarragona, que si Sitges, que si Sant Pere de Ribes...
0: En l'univers Twitter Tarragona, el que la gent està compartint era el moment en què la realització televisiva enquadrava el camp del Nàstic, i a més deia allí, l'Estadier, le nou, Costa Daurada...
2: És que tothom ho està comentant,
0: Tarragone.
2: La magnífica realització televisiva que va fer France Televisió de tot pagat, eh?
1: És que ens estem projectant al món, això ho sabeu, no?
2: Sí, és així.
1: I Catalunya...
2: I tot gràcies al ciclisme.
1: Evidentment. Europa ens torna a mirar. Bé, una altra vegada.
0: El dissabte t'alçares i te'n vas anar directament, això ja fora de les bicicletes, a Canet.
1: Exacte. I us porto els 5 moments imprescindibles del Canet Rock 2026. El primer és amb la Fumiga. Sisplau, Mariví, pugem la Fumiga. Moment 1, els valencians de la Fúmiga tancant el festival a quarts de 7 del matí en una de les actuacions del que representa, que és la seva gira de comiat.
2: No, van... potser no ho és.
1: Jo, això de les gires de comiat anunciades, no m'ho crec fins que no ho vegi.
2: Després de fer 15 cançons de comiat, la Fúmiga, com no pleguin... Home.
1: Vols que et comenci a recitar no. exemples de gent que anuncia el comiat i no plega?
2: Ells ho han fet molt, eh?
1: Obrirem aquest meló un altre dia. Doncs la Fúmiga que van fer sortir el sol, el pla d'ensala de Canet, era el tancament de més de 12 hores de música. Per tant, moment per cremar-ho tot, deixar-se allà a les naus i anar a dormir o allargar un xic més. Voleu que anem al moment 2? La Ludwig van fent-se mainstream davant dels nostres nassos.

0: Això era el dissabte al Canet Rock. Et vas fixar en aquest moment del tren de TikTok qui responia, que feia el paper de Xavier?
1: Responia en Xavier, que és en Xavier Miñarro, el tècnic de so. Sí, clar que hi era. I ell respon amb un micròfon des de la cabina del tècnic de so. Sabeu que és més o menys a mig recinte, no? Que està com tancat i això. Doncs ell respon des d'allà amb un micròfon.
0: És que jo el divendres t'ho pregunto, perquè el divendres jo els veia al Vida.
1: I ho van fer també.
0: I han arribat al lloc del concert, a l'escenari de la Masia, abans dels Ludwigs vaig anar a la taula de so a veure'l i a fer-li una story. Al cap d'una estona, quan va tocar la cançó de Xavier, el tècnic de so, jo estava massa endavant i vaig li dir abans al Sergi: ostres, qui està responent? És el tècnic, oi? Perquè no era ningú dels artistes.
1: És en Xavi, faran tota la gira així, ens ho va confirmar el dijous, l'últim dia de nota de veu, passava per davant de la ràdio, el vam estirar del braç, vam fer la primera entrevista l'últim dia del programa i ens va explicar que faran tota la gira així, el que passa que suposo que sentíeu el Canet com contestava absolutament tothom.
2: Ha triomfat, és una de les frases de l'any, no?
1: Clar, això no ho havíem vist a venir, que la Ludwig, que va néixer fa qüestió de 4 o 5 anys sota el paraigües del Indian Runners, no?, que és una discogràfica, associació, que dona sostén i espai a grups que tenen un recorregut molt limitat en el que és el mainstream, que no acaben d'arribar a totes les llars, i la Ludwig ha fet un pet com una gla.
0: De fet, aquesta setmana estic veient el TikTok, tota jovenalla, gent de 20 i pocs anys, parlant de la Ludwig com si fos un grup nou d'ahir, i per una banda penso, ostres, que bé que hagi arribat aquest públic, tota aquesta gent que volta per TikTok, que fan trens i música i canten i fan balls que no sabien qui eren, i per l'altra em sorgeix de mi, del meu interior, aquella frase de jo l'any 2020 ja els escoltava, però no dic res, jo no ho dic, m'ho callo i celebro que hagin arribat a més públics.
1: Jo aquí tiro un triple, va. A veure si entra.
2: Vinga.
1: Podria ser que la Ludwig van, mica en mica, vagi conquerint l'espai que deixa lliure Oques Grasses? Podria ser que això passés?
2: Podria ser, està orfe aquest espai.
1: Doncs ara mentre hi reflexioneu, anem al moment 3. Va. Sergi, aquest diria que t'agradarà, és el tercer moment, o com a mi m'agrada dir-ne, el moment outfit.
0: Cap a quina hora tocaven, perquè em passi la idea?
1: La Ludwig era a 8:45 del vespre. Era la Golden Hour, eh? Era hora boníssima perquè començava a refrescar, entre moltes cometes, això de refrescar, perquè va ser un dia especialment calorós el dissabte al Canet Rock, però vaja, era hora ideal. I Oques Grasses no hi actuava, no hi havia cant del 125è aniversari del Barça. La cosa és que no podies ni comptar les samarretes del Barça que veies al Canet Rock constantment, de totes les èpoques, de totes les eres, de totes les edats. Ja ho havíem vist això al Cabró, val? Hi ha molta samarreta del Barça, molta estelada i senyera lligada al coll. Sí que és veritat que és un pack ideal calor.
2: A veure, jo a les 6 de la tarda vaig connectar a Micat el dissabte per escoltar la Maria Jaume, em vaig trobar evidentment la veu d'en Fran Lluís, que ho estava comentant.
1: Gràcies.
2: I diu, us heu d'imaginar a tot ple un mar d'estelades amb aquestes samarretes, dic, no serà tant. Vaig començar a mirar a través de l'Instagram i efectivament, totes les imatges que es veien era un mar de... No sé si hi ha una mena de crida o ja és com una tradició això d'anar vestit amb la samarreta del Barça a veure el Canet Rock.
1: A mi em porta cap a fa uns anys, però s'ha com tornat a posar de moda. És aquesta cosa cíclica que ha tornat amb força. Llavors, Roger, vaig fer l'exercici pensant en tu i que havia de venir aquí el dilluns als experts.
0: Sí, i ja us ho dic jo, eh?
1: Buscaré altres samarretes.
0: No, però al Vida, no sé, estelades en vaig veure 0, digueu-nos botiflers, i samarretes al Barça també 0, digueu-nos intel·lectuals, però sí que durant els dos dies de Vida vaig veure samarretes de seleccions de tota mena de països que disputaven el Mundial. Per tant, quedava una mica més mosaic.
1: Val. Jo t'ho dic que vaig buscar samarretes que no fossin del Barça pensant que m'ho demanaries i em vaig trobar només dues.
0: Vale, equips.
1: Una del Centre d'Esport Sabadell,
2: molt bé.
1: Aquella arlequinada,
2: sí.
1: Que això li farà il·lusió a l'Albert Castellví segur a l'altra banda del vidre. Era molt antiga, però, eh? Era com del Sabadell de fot 20 anys o 25.
2: L'autèntic, el bo.
1: Exacte. I una altra de l'Igualada d'hoquei patins.
2: Ah, campions,
1: perquè no la vaig identificar i vaig haver d'anar a demanar-ho.
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que si ens cenyim a la Gala de Castelltor, que vindria a ser una mica el prototipus, no?, de públic d'allà, la
1: de
2: Gala
1: Cabró
2: sempre
1: i de
2: va amb samarretes del Barça, vull dir.
1: Literal, que... literal, tot el públic són Gales Castelltor. És així. Moment 4. La Maria Jaume, Sergi, tu senties obrint el festival i, atenció, posant-se molt metafísica.
3: Ara ve una cançó que per això és molt especial, perquè crec que defineix molt bé el disc, i és que xerra de, dels pas dels temps. i de com amb els anys hi ha coses que canvien, per sort, i inevitablement, però com també n'hi ha d'altres que aguanten i se van passant generació rere generació. I jo crec que són aquestes coses les que mos fan ser així com som. El llegat que mos passen els nostres pares i els nostres predins, la història, la cultura, la llengua. I per jo, aquesta cançó és una mica un cant d'esperança, perquè hi haurà un dia que tots els que som aquí avui ja no hi serem.
2: Collons.
3: Per molt joves que sigueu, hi haurà un dia que no hi serem. Però estic segura que totes aquestes cosetes que mos fan ser així com som, sí que encara hi seran i ningú aconseguirà esborrar-les. Sons les campanes!
2: Va, pell de gallina.
0: Què et sembla,
2: que bonic,
0: això?
2: Que bonic, que
0: clar, a més, quan ella deixava en aquest speech dalt de l'escenari, veia les cares d'incredulitat de la penya amb 16, 14, 15 anys. I va fins i tot reblar el clau dient, sí, sí, per molt joves que sigueu, d'aquí uns anys ja no hi sereu tampoc. Saps aquella sensació de la immortalitat de l'adolescència?
2: Ella també ho és, 27 anys.
0: Sí, ella és molt jove.
2: Que és molt nostàlgic aquest disc, no? Parla una mica d'aquesta pertinença, Lloret de Vistalegre, a les festes majors del seu poble.
0: Totalment. No sé si t'agrada tu la Maria Jaume, Sergi.
2: M'encanta.
0: Doncs he de dir que aquesta tia guanya llençols a cada bugada. El seu directe, si la vau veure fa 3 anys, torneu-hi.
2: Sonava molt bé, semblava el disc.
0: Perquè fa 2 era millor, en fa un encara més, i ara és estel·lar. Té un gran directe a la Maria Jaume, envoltada de músics. Són 5 dalt de l'escenari. Hi ha en Lluís Cabot, molt reconeixible, que sabeu que és la seva parella, és el seu productor, i que ve de Sousa. Per tant, fa il·lusió retrobar-lo dalt de l'escenari. I tenen un directe especial. Paterran.
4: Ja que dius, Frank, que la Maria Jaume guanya un llençol a cada bugada, podríem dir que és, com a artista té tots els cromos de l'àlbum?
0: 100%.
4: Vale. És el llapis més afilat de l'escena?
0: És així.
4: Si l'escena fos un estoig.
0: A més, Roger, Sergi, la Maria Jaume té aquella cosa, tu que parlaves, no, Roger, de la Ludwig, ja els veia fa 5 anys. Sí, crec que és molt transgeneracional, la Maria Jaume. És a dir, arrossega la gent jove, però...
2: I així m'arriba a mi.
0: Exacte. A la gent que ja portem més anys a l'escena, doncs per les tecles que toca també ens interpel·la.
4: Jo no sé si

0: estàs dient que ho va patar aquesta cançó?
1: A veure, no hi havia... Bueno, a Crossovers, al concert de la Ludwig van el dia abans del Vida, entre el públic hi havia la Julieta, la cantant, sap que estava allà.
0: Ah.
1: La curiositat és aquesta.
0: Està bé.
1: Però bé, veig, Fran, que no vas enregistrar tot el Canet Rock perquè t'hagués patat la memòria. Això és el disc, eh? Això no, ja no és un moment de directe. No?
2: Això és disc i no hi havia en el cartell del Canet Rock 2026 ni en Joan Dausà ni tampoc en Mamaduixa. Per tant, aquesta cançó no va sonar a l'escenari. Però sabeu què passa? Que això de Papi posa-la al disc em porta molt cap al Canet Rock perquè és clarament el moment Papi porta'm a un festi de Catalunya. Cada any al Canet Rock t'hi trobes a una generació de penya molt jove estrenant-se amb la família a un festival. És a dir, perdent la virginitat d'això de la polsareta, el braçalet, entrar a un recinte. Quedem aquí a la una. És una frase que sents moltes vegades al Canet Rock. Quedem aquí a la una. Perquè hi ha molta canalla...
0: Ni a la una i cinc, ni a la una i deu.
2: No he dit les 12, no he dit les dues, he dit la una.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs hi ha molta canalla amb els pares, mares, tiets, tietes, avis, fins i tot. Fins i tot jo vaig veure una família que eren avis, pares... I nets, nets fills, barra.
1: Depèn de la perspectiva de cadascú, no?
0: Exacte. Generació, que fort.
2: I es nota que el Canet és un espai com molt segur, molt obert, molt diàfan, especialment pensat pel públic familiar, i fa gràcia veure això. El primer cop que algú entra a un festival, i al cap d'una estona, quan surts del festival, notes com els estralls i els efectes de la primera borratxera de moltes persones.
0: Que xulo.
2: Doncs, que també, sí, bé, no és tan xulo, has d'anar esquivant alguna bassa. Bé, de tant en tant.
1: Millor en família.
0: Sí, 100%, exacte. Sí,
2: que t'aguanti al front la tieta, no? Mentre vomites per primera vegada.
1: Millor això, no? Que sol, no?
0: Home, i tant.
1: La Núria diu, la Maria Jaume m'encanta i en tinc 57, i diu, i els meus fills que en tenen 17 i 20, crec que ja van sols a festivals, també els encanta la Maria Jaume.
2: És això.
1: I el nostre oient Roset, en veure que has aparegut a l'antena, Frank, i en veure que estem aquí, mira, només tios, una estona en Sergi, en Roger i en Frank, diu, què passa avui? Són els Avengers d'ICAT. Bueno, són una mica els que hi havia. Sí,
0: és tal qual això.
2: Resem perquè la Laia Vidal no senti aquest comentari.
0: A la Laia la trobareu la setmana que ve, no patiu.
1: Ah, Frank, demà tia toca tema bicis.
2: Demà, 5 moments del pas del tour per les carreteres de Catalunya.
1: Et podré explicar els meus moments que com a profà vaig viure, ja que me'l vaig trobar per casualitat, i com a bon diumenge no tenia res a fer i vaig passar la ressaca amb tot el vídeo, amb tota la gent allí que estava de públic.
2: M'endaleixo.
1: Em va fer una mica de por perquè passa molt a prop i molt ràpid, eh?
2: O sigui, no ho havia sentit mai, això.
1: Digue'm una xifra, quan creus que el tour tornarà a Catalunya, que siguin d'aquí 40 anys?
2: Doncs no. Ah. Tinc informació, tinc data.
0: Epa.
2: Us ho comento demà o
0: deixo
2: demà?
0: Demà ens ho dius.
2: De debò, eh?
1: El proper cop jo em posaré darrere la barrera, que em va fer una mica de por.
2: No et vas posar darrere la barrera?
1: Que era aquesta allà davant, però...
2: Roger, per favor.
1: Bé, Frank, fins demà, gràcies.
2: Vinga.
1: Adéu. I ara ens quedem amb en Marc Cambor, que ens canta Belong Together, perquè les persones, si volen, es pertanyen. Les 9:23.

0: Sí, Sergi, parlant d'això dels Avengers Dicat, sí, o de les veus repescades o de tot tios que són els que estaven aquí disponibles, a banda d'en Frank Lluís, saps qui torna com a veu molt pretèrita?
1: A veure.
0: En Blai Mercè.
1: Home, Blai Mercè.
0: El nostre company.
1: No era ni jo, no havia nascut esportivament.
0: No, ni havies nascut. Me'l vaig trobar també al Vida... Bé, que som amics, vam quedar. De fet, el concert de Maia va ser dels més guais, dels més multitudinaris,
1: sí,
0: i em mola perquè molta gent, sense mala intenció, doncs potser la Maia, que va sortir d'hotel, l'havia descartat totalment, i jo l'havia vist a Primavera Sound, també un festival a Mallorca, i el dissabte del Vida, el Blai Mercè, el nostre, com dic, entès en música, no va tenir dubtes en solapacions. A l'hora de Maia, s'anava a Maia. El concert ens va meravellar, i a més d'un, que potser no estava atent a l'òrbita Maia, es va quedar ben sorprès del tos artista que és i l'espectacle que dona en qualsevol directe. Doncs en Blai Mercè torna a l'antena d'ICAT durant el mes de juliol, és expert estiu, el format estiuenc que avui comença, i com que durarà tot el juliol, això vol dir 20 programes. I com que enguany ICAT en fem 20, cada dia, cada matí, en Blai Mercè vindrà a recuperar-nos un any, començant pel 2006, quan vam néixer, i acabant per l'any vigent, que és una nova expressió del meu poble. Bon dia, Blai Mercè.
2: Bon dia, experts. Aquest 2026, ICAT ha fet 20 anys, i llavors el que farem cada dia serà viatjar a un any diferent. Començarem pel 2006 i acabarem a l'actualitat. Avui anem fins al 2006, quan ICAT era un nadó de 2 mesos i mig.
3: Bona nit. Són 3:15 de 10 de la nit, i en aquest instant precís, un apunt per la història. Comencen les emissions d'ICAT FM, la nova emissora del grup de Catalunya Ràdio.
2: I sí, també hi havia Mundial.

0: També jugava Messi.
1: Leo Messi arriba a Alemanya disposat a consagrar-se com un dels cracs d'aquest Mundial.
2: I la cançó de l'estiu dicat va ser No tinc temps, d'Amazoni.
3: A cavall de dos llocs, despullat vers el món.
2: Un tema que formava part del disc Esgarrapada, publicat per Bank Rover, que va ser el primer àlbum en català del cantant de la Bisbal de l'Empordà. Jaume Pla no es va inspirar en la seva vida, sinó en la gent, deia, que va tot el dia atrafegant.

0: i amb el temps, mai millor dit, perquè la redundància s'ha convertit en un dels himnes de l'emissora, tal com vam poder comprovar a l'últim desconcert dedicat a la Sala Apolo.
1: Necessitat!
0: 20 anys després, encara tenim menys temps, però no perdem l'esperança, ni l'eufòria. Però això seria una altra cançó. Va, no tinc temps d'Amazònia. No!

0: els experts. ICAT.
1: Dos quarts de deu en punt. Participen els oients com en Ferran, que diu la Maria Jaume és la Dua Lipa dels Països Catalans. I diu el primer lot expert que vaig guanyar contenia el seu primer disc. Fins a maig no revisc. Aquesta anècdota, Ferran, ja trobo que l'has explicat 12 vegades, però guai, per ser-hi. L'usuari DMR diu us felicito, ICAT, pel directe de Maria Jaume al Canet Rock. Va sonar espectacularment bé el dissabte, cosa que sovint falla, diu, en els directes retransmesos per ràdio. Doncs per això hi som, la ràdio dels festivals. A més, d'aquí pocs dies, aquesta mateixa setmana, podreu sentir també concerts en directe des del Festival Cruïlla. I en Raül, mentre l'usuari anterior era Canet, en Raül era Vilanova i diu que vaig ser un dels sorpresos del concert de la Maia. Veus, Raül? Fes-li confiança. I diu, el millor va ser Fatboy Slim. Mira, ara que dèiem això de trencar una mica de prejudicis d'edat, aquest tio de més de 60 anys, a última hora, fins ja quasi les 5 del matí, sessionar que Fatboy Slim. Raül, em va encantar i trobo que va deixar el públic convençudíssim, a tota mena de públics el dissabte a la nit a Vilanova. Un minut passa de dos quarts a deu, per tant anem per feina amb l'actualitat. Sergi, què hem de saber per avui, que és dilluns, que és 6 de juliol?
2: Doncs que tenim diferents incendis en marxa. D'entrada, el que tenim fora de control, aquest incendi que ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, el foc ha obligat a evacuar prop de 10.000 persones d'una vintena llarga de municipis i a més ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí. La situació és més favorable al Baix Empordà. Els bombers confien controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí a la Serra de les Gavarres. Les flames han cremat unes 2.200 hectàrees i gràcies a la millora de les condicions meteorològiques el foc sembla que està estabilitzat des de dissabte a la nit. Al País Valencià, un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Sonejà i Assuévar a l'Alt Palància ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc allà continua fora de control. Almenys 8 persones han mort a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada contra Ucraïna. L'atac arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després del bombardeig més mortífer contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. I avui es reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. La setmana passada, els comandaments policials que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició.
1: Dos minuts passen de dos quarts a deu, Sergi, que no t'esperaves saber avui.
2: Doncs que ara que molts estan a punt de començar les seves vacances, n'hi ha com una mestra jubilada de Califòrnia que ha decidit viure de forma permanent en un creuer. De fet, als Estats Units n'hi ha que opten per aquesta opció quan es jubilen a causa dels alts preus de la vivenda. Aquests acaben decidint comprar una cabina que pot anar dels 120.000 als 400.000 dòlars. Aquí s'hi hauria de sumar la quota mensual per combustible, alimentació, tripulació i atracament. Ja m'estic imaginant a la Laia Vidal passant la seva jubilació a bord d'un d'aquests creuers, evidentment al costat del seu gat.
1: És que clar, si la crisi immobiliària és més greu, doncs és qüestió de fer números.
2: Tothom cap al port.
1: Bé, el temps que farà avui que comença una nova onada de calor.
2: Doncs 18 comarques sota avís per aquesta calor intensa davant l'elevat risc d'incendi. Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva 45 als municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa.
1: I pel que fa als esports...
2: Noruega ha protagonitzat una de les grans sorpreses de la competició després d'eliminar el Brasil als vuitens de final del Mundial. Els noruecs han guanyat 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Noruega, que s'enfrontarà a quarts a Anglaterra, que ha derrotat a l'altre partit de vuitens a una de les anfitriones, Mèxic, per 3-2. Avui, al Mundial, a les 9 del vespre, Portugal-Espanya i a les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica.
1: Un dels primers memes que he vist avui, òbviament, esmorzant, és el Haaland, es diu, amb una destral immensa perseguint els jugadors de Brasil, tots esparparats d'aquest gegant noruec.
2: Això és un meme, això no és veritat, però sí, el que sí és cert és que el tio anava amb una mena de tambor mentre els altres anaven fent rem, tots els jugadors del partit.
1: A la celebració?
2: A la celebració.
1: Com va ser la celebració?
2: Doncs en Haaland amb una mena de timbal i anava fent pum! Amb aquesta força que el caracteritza, perquè el tio sembla tor,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: I tots els altres, tots els jugadors, doncs allò, fent que armaven com si duessin una d'aquestes grans barcasses vikingues.
1: Un dracar.
2: Meravellós.
1: El nom dels vaixells vikings.
2: Molt
1: ara,
2: bonic.
1: Si et pregunto de memòria contra qui els hi toca, no ho saps, no?
2: Noruega, sí, contra França.
1: Ah, França que eliminar Paraguai.
2: Exacte, vale. França-Noruega serà.
1: Bé, doncs...
2: No, Anglaterra. Anglaterra-Noruega, si ho acabo de dir. Anglaterra-Noruega.
1: Bueno, anem amb Noruega igualment,
2: sí,
1: no?
2: Sí, home, sí.
1: Bé, les 9 i 35 minuts, ja hi haurà temps per parlar de més futbol i de més bicicletes, però aquí ens interessa sobretot la música. Seguim ara al matí amb la música de... M'has tret el guió, Sergi, que posa-me'l aquí. No el veig. Ara sí, perdoneu. Cara de cul. De fet, aquesta sintonia és molt fàcil de detectar, aquesta melodia, perquè és la versió dels Oques Grasses, Cara de cul, i ens la canten la Naina i la Jules, que la seva particular cançó de l'estiu sembla que està sent aquesta versió.

0: Escoltes i cas.
1: Hi ha gent que s'estima més els gats.
2: Els gats realment et donen molt d'amor.
1: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
3: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
1: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
4: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3Cat. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3Cat.
5: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
6: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.
7: Tres quarts, menys cinc minuts de deu. Seguim en directe aquí a ICAT aquests matins estiuencs, amb què hem parlat molt amb vosaltres aquest matí dels que heu anat al Vida, els que heu anat al Canet Rock. També s'ha celebrat el Rock Fest a Santa Coloma aquest cap de setmana i estem a punt de preparar-nos pel Festival Cruïlla, doncs és el tema que ara ens ocupa amb en Josep Martín.
8: Aquesta és la setmana d'un altre gran festival musical català. El Cruïlla arriba de dimecres a dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona amb una programació marcada, com sempre, per l'eclecticisme. Hi trobareu artistes molt diferents aquí de fora i ICAT, com a emissora oficial, també hi serem, eh? Transmetent concerts i fent programes en directe. Quins artistes internacionals encapçalen la programació del Cruïlla d'enguany? Doncs entre molts altres, René Rapp, Halsey, Garbage, Suede, Pixies... Aquests toquen entre dimecres i dijous, eh? Però divendres serà el torn de Sampa the Great, Ezra Collective, The Black Crowd, i l'home que fa estona que canta de fons, David Byrne, dels Talking Heads, repeteix el Cruïlla, però és que el seu director, Jordi Herreruela, té clar per què.
9: Vam tenir a David Byrne el 2018, i el 2018 va ser un any difícil per nosaltres. No vam tenir una gran assistència de públic. Aquell any, tots els que estàvem veient a David Byrne el recordem com un dels millors concerts que hem vist mai. I ara el podem tornar a tenir. Que jo, cada cop que he vist David Byrne, que l'he vist ja unes quantes vegades, he tingut la sensació que era el millor concert que havia vist mai. Sempre que sigui possible, el programarem.
8: Eren declaracions a Jordi Herreruela, al programa Independents d'ICAT, i us podem dir que té raó. David Byrne té un dels millors directes del món. És així. I actua divendres. I dissabte serà el torn de John Batiste, Faithless, The Hives, i un artista italià que era una signatura pendent, Jovanotti.

0: in quanto credo.
1: Non credo nel Italia omple estadis, però estadis Roma em sembla que actua davant de 100.000 persones. Vull dir, és una autèntica bestiesa. Llavors, com ocupen un cap de setmana de juliol per venir a Barcelona no? sent algú que té tant èxit en el seu país? Ha costat molt, portem molts anys picant pedra, per mi és un somni fet realitat. I acaba de treure un disc gravat a Harlem amb músics llatins, que és una autèntica preciositat, però sí, és segurament el nom més gran de la música italiana d'aquests darrers anys.
2: Que gran jovenoti! I ens hem centrat en els noms internacionals, però al Cruïlla també hi toquen molts músics d'arreu de l'estat, com Jude Lain, Sensenra, Zahara, Chico Blanco, i també una amplíssima representació de músics catalans més nous, com Chico, Dan Peralbo, Alós o Lecoq, consolidats com Rigoberta Bandini, Alice, Stan Steele, Maika Makowski o Mishima, i també algun clàssic total.

0: Efectivament, els Pets també celebraran 40 anys de carrera al Cruïlla i actuaran dissabte, i no sé si tocaran aquesta cançó que sona, És hora de tornar a casa, però potser seria dient, perquè el director del Cruïlla parla del festival en aquests termes.
1: El Cruïlla té aquesta amabilitat, aquesta comoditat, una mica de festa major, una mica de verbena, on no pares de trobar-te gent amb la que no has quedat i que no sabies que hi era i que transmet estar en família, estar en un lloc segur. Aquest any l'eslògan de la campanya del Cruïlla és Cruïlla és casa. I això és el que volem o el que sentim o el que ens transmet molta gent, no? Aquesta sensació del lloc on vols tornar, el lloc on et sents segur, el lloc on estàs còmode, el lloc on portes els teus amics o familiars, aquest lloc que és casa teva, això és el com ens sentim com a festival de música.
2: Gràcies. Gràcies, Josep Martín, per la teva prèvia del Festival Cruïlla. L'edició 2026, com acabeu de sentir, comença aquest dimecres i aquí a ICAT podreu sentir concerts en directe. Dijous, Mishima, Alosa, Suet i Pixies. I divendres, si seguiu amb nosaltres, podreu sentir en directe des del fòrum Alice, Sidoni i la Ocdeu. Ara són ja quasi 9:45 i ja s'ha despertat la nostra oient noruega, l'Elga, si no la coneixeu, aquesta oient que estudia català des d'Oslo i per practicar una mica, doncs ens escolta i diu, sí, bon dia, estic molt i molt contenta. Parlem de l'eliminació d'ahir de Brasil i he vist el vídeo real d'en Holland fent de líder dels
3: Vikings. I què?
2: Guapo,
3: eh?
2: Amb un timbal.
3: Molt bèstia.
2: Jo, aquests vídeos, no puc evitar pensar que l'equip rival està al vestuari vestint-se, canviant-se i a punt d'agafar l'avió.
3: Totalment.
2: És així, la realitat és així, eh?
3: És així.
2: Doncs diu l'Elga, amb emojis de Noruega, de la bandera, diu, aquesta vegada hem jugat molt bé, crec que ens ho mereixem perquè hem jugat millor que Brasil, és la seva reacció. No sé si has llegit tu crítiques a aquesta hora del matí, del partit, o de poc tant.
3: Sembla que el Brasil està lluny de ser aquell Brasil de fa 20 anys.
2: A més, una anècdota o una dada, si voleu, si sou futboleros, històricament Brasil mai ha guanyat Noruega, suposo que tampoc s'han creuat moltes vegades.
3: No, però és veritat que Noruega és ara que ho està patant bastant.
2: Però destaca aquesta oient nostra. L'estadística segueix així. Brasil mai ha guanyat Noruega.
3: Ah, per tant, alerta.
2: Les 9:45, ara sí, 3:15, ens acomiadarem de vosaltres quan siguin en punt. Recordeu que estem fent aquest primer programa Experts Estiu cada dia de 8 a 10 del matí i ho celebrem amb els Coldplay i amb el seu Sky Full of Stars, el seu cel ple d'estels.

0: Sky Full of Stars ens canten els Coldplay per anar obrint aquesta recta final del programa d'avui, dilluns 6 de juliol. Encara podem parlar de cinema perquè des de divendres teniu aquesta nova pel·li que no vam tenir temps de criticar amb Alfons Gorina. És la nova pel·li de les responsables de Chavales. Ara han fet Hermanos.
1: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenia que ser del mismo color y todo.
0: Recordeu Chavales, la peli de quatre amigues de tota la vida de Cornellà, quatre amigues de barri, i una d'elles, la Vicky Luengo, que feia aquest personatge, doncs anava a Barcelona a triomfar com a fotògrafa, era com la guai, i tenia aquesta mena de xoc amb les seves arrels, no? Les amigues de sempre, que eren l'Elisabet Casanovas, la Carolina Juste i l'Àngela Cervantes. Doncs ara, la directora, la Carol Rodríguez, que va entrevistar aquí els experts, i la seva germana, la Marina Rodríguez, també les dues de Cornellà, han fet l'altra cara. De Chavales han passat a Hermano. També una història de perifèria de la capital. La Montse Pujol, la nostra companya, ha pogut veure la pel·lícula, que teniu ja a sales, i ha parlat amb les seves dues directores.
2: Hermano ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colàs afegeix que com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
3: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara per als protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
2: I Carol Rodríguez Colàs explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
4: Van parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que van trobar dos dels nostres protagonistes els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
2: Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
3: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentar esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquests adolescents en la pel·li s'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
0: Gràcies, Montse Pujol. La pel·lícula es titula Hermanos i la teniu a cinemes des del divendres. Ara parlem de música perquè, això sí, avui mateix s'obren les votacions. Ja podeu participar a triar la millor cançó de l'any pel que fa a la seva lletra. La millor cançó en català, la millor lletra de l'any és el Premi Cerverí i tenim les 10 finalistes. Sergi, podem recordar que quan es van fer públiques tu ens vas dir quines eren les 10 tracks, les 10 composicions que es podien votar.
5: Vols que te la recordi?
0: Sí.
5: Vinga. El forner de l'Osa.
6: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, em sé el camí prou bé.
7: La volta al món, de Dan Peralbo i el Comboi.
8: No diré i demà partiré, faré la volta al món.
9: Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Caleriu.
10: I és que no entenc que coi em passa.
11: Quan el cel es torna negre. De Feliu Ventura.
12: S'apagaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avall.
13: Mori el Branch, de Fetus.
14: Joan

0: Què us sembla?
1: Ja ha dit la meva.
0: Podeu mostrar la vostra opinió com en Sergi. Quina és la que més t'agrada?
2: Festa i drama de Maria Jaume.
0: Doncs si voleu ser com en Sergi, és a dir, ser guais i ser decisius, entreu al web de Catalunya Ràdio. Allí teniu les 10 cançons.
2: Tot i que Balcons i Cavalls també em mola.
0: Jo crec que jo sóc de Balcons i Cavalls.
2: No, canvio. Quan el cel es torna negre.
0: Pensa que teniu a l'Osa, el petit de Calaril.
2: Hòstia, l'Osa, clar, no, voto el Forner.
0: Mori el Baranys, el
2: Fetus.
0: Hi ha molta gent enfadada també amb això. Enganyar-te de la Ludwig van.
2: No, ja no sé.
0: Entreu al web de Catalunya Ràdio, voteu la cançó i sobretot penseu en la lletra, que estem votant o honorant els millors lletristes. Una de les cançons serà honorada com la millor cançó en català de l'any, la millor lletra, i el veredicte es farà públic, com sempre, als Premis Literaris de Girona. Enguany seran el dia 15 de setembre. Entreu al web de Catalunya Ràdio i allà podeu votar. 5 minutets i seran les 10 i us direm adeu, no sense abans sentir un recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg de la jornada. Avui que ens hem tret a la màniga la pregunta de què feu per passar la calor, beure aigua, anar a l'ombra, activar el ventilador de sostre. Doncs sentirem ara els millors àudios. Comencem per un que m'ha fet molta gràcia. És una oient nostra, per tant, una persona obrera, que la seva feina, ella es dedica a les piscines.
2: Sí.
0: I està fart que la gent li digui que quina sort que et pots tirar a la piscina, i ell està fart de respondre que no m'hi tiro, que és la meva feina. Que jo... Bueno, sentim-lo, que s'explica molt millor.
3: Bon dia, expert. Tinc una empresa de manteniment de piscines.
4: Oh!
3: I no ens banyem a les piscines, no ho fem. És com si el lampista vingués, t'arreglés el vàter i s'hi posés a cagar. Nosaltres com combatem la calor? Doncs treballant a les 6 del matí i a les 2 pleguem, que la tarda és insuportable. Vinga, bon estiu, ja arribarà novembre.
5: Nosaltres a casa també dormim tal com els anunnakis ens van portar al món, llavors a picada, finestra oberta, no moca, sinó els veïns ens espien els veïns, la ventana indiscreta. I res, el menjador sí que tenim l'aire, però només el menjador.
6: Els meus sogres són de Puigcerdà i a l'estiu pugem cap allà. Era a Barcelona fent-me les maletes, suant, i pensava, jaqueta? No agafo jaqueta. És massa, amb aquesta calor no és possible. I sempre m'acabava comprant una jaqueta, que era la que portava a Barcelona després de l'hivern. Des de fa uns 5 anys, potser ja, ni jaqueta ni res. Fa una calor als Pirineus...
7: Ah, i a la feina sí, ens funciona l'aire condicionat, perquè ja sabeu que les biblioteques, és una de les coses que també reclamem, són condicions amb els locals, perquè quan no se'ns espatlla a l'hivern la calefacció, se'ns espatlla a l'estiu l'aire condicionat, i llavors molt refugi climàtic, però una puta merda, perquè és mentida. Ja ho sabeu, està tot implosionant.
2: I ara sí, anem marxant i ho fem amb la cançó guanyadora de la tria d'avui. Avui cançons que tenien a veure amb Ennio Morricone, grups que han begut d'aquest fantàstic compositor i ha guanyat Dire Straits i aquesta, Sultans of Swing.
0: El seu clàssic. Gràcies per participar i votar, oients. Demà ho podeu tornar a fer perquè hi serem cada matí de juliol de 8 a 10 aquí als Experts d'Estiu. Fins demà, Sergi Vives.
2: Fins demà, Roger Saró.
0: I a la taula no hi ha ningú més ara mateix, així que una abraçada a tothom. Adeu, fins demà.
2: Adeu,
0: oients.

Què tal, com esteu? Bon dia. Engegant aquest primer matí de la setmana amb The Kid Laroi i Keilani, les noies protagonistes d'aquesta cançó del nen més gran del pop actual. Passa-ho a mi, que els dilluns són menys dilluns quan saps que et trobaràs a Maria Jaume amb...

Beat Zucchini. Beat Zucchini.

0: Imprescindible, el judici. Ben a tope, aquestes setmanes de calor i platgeta amb el ritme de la família numerosa de Sabadell, els 31 fam.
1: És estiu, escolta i cal.
0: 10 del matí i 11 minuts, quina creativitat, quina manera d'atrapar-nos. Bruno Mars amb la celebravíssima Adjust Mate.

0: altra cançó, Icat, que ens omple de felicitat per seguir relativitzant el dilluns. El tandem Malaco i Jennifer López capturant el cor i l'ànima de la música dance. Molt i molt bé, com diu el títol. Everything's fine.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
3: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
2: Cris Joanico, Llac Gen...

0: Doncs amb la Xuls tot va tirant, tot va seguint el seu camí, i és que la vida continua i sempre hi ha motius per seguir endavant.
1: La ràdio inquieta.
0: Aquí som a ICAT, plantant encara aquesta onada de calor, escoltant i compartint ara els canvis positius que fa Tommy Richman per seguir atrapant-nos amb temes com aquest, Changes.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

Cançons que no es cremen, parelles que no passen els anys, recuperant dedicat al Hips Don't Lie, una de les cançons més aclamades i aplaudides de Shakira. Vinga, més coses. Ara toca gaudir, toca cantar, toca donar-ho tot amb oques grasses i figaflaues.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
1: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

No me sirve más. Una altra proposta amb la ironia i energia teatral de Catril i Paco Moroso, de les ments més inquietes i creatives del moment i de les que aterraran en concert a Barcelona el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi. Vinga, més música, més cançons, Aicat. De Tarragona ara ens cauen els rescats de guitarra del Soler.

Radiant positivitat pels quatre costats. Aquí teníem Àlex Pérez amb temps i ganes de compartir dies millors aquests dies de pausa i desconnexió d'estiu. 5 i les 11, ens quedem ara amb el primer tastet del que està per venir de la Paula. Somebody to everybody.

Records d'estiu i dels que no s'esborren fàcilment, dels que acaben deixant empremta, així és com sona amb l'artesania musical de Sucumbemio, la cançó de l'estiu dicat un dia qualsevol d'agost. Va que la calor, ara, apreta, i el ritme de Clovelly també, això és...

Un altre dels que té l'estiu molt compromès per presentar en directe les seves cançons, Mamma Dusha, que aquest dissabte serà la festa major de Cunit amb la simpàtica i divertida Nanana. Vinga, més ritme i energia positiva, Icat, per no decaure aquest dilluns el Sora House, que ens arriba des de Noruega, de Bausa, Lose Myself. Love.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
6: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Que s'aturi el temps per gaudir i viure plenament de l'estiu a ritme d'aquesta rumba que s'ha marcat el tàndem Dennis Sixies. I el temps ara hi cap per tres veus que casen molt bé perquè són germanes. Les Haim, més unides que mai amb Relationships.

Win-win. El tema Corporate Intent sí que reflecteix perfectament la nova era més rebel i trencadora de Charlie XCX. Anem fregant 2:15 amb una d'aquelles que mai falla, de les més celebrades i aplaudides al

de celebració a l'amor, com millor saben fer Alex i Casal Polen, donant-ho tot i més pels sentiments d'Un amor amb mi. Més cançons, Aicat, d'alt voltatge emocional amb la veu i la música de Tyla, Is It Love?

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
6: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: contents, rescats de guitarra i rock vitaminat amb Hipnosi, el grup que tindrem descarregant les seves cançons en viu aquest dijous al Parc del Fòrum dins el Festival Cruïlla.
1: La ràdio inquieta.
0: I marcant-se un dels himnes pel Mundial d'aquest 2026, el triplet Lisa, Anita i Rema. Ja som.

0: Escoltes ICAT.
1: Done deal.

tornant a les seves arrels country, I Knew It, I Knew You, amb Taylor Swift. Feliçment, ja casada amb Travis Kelce el passat divendres al Madison Square Garden de Nova York. I aquesta, que la tindrem enganxada a les orelles aquests propers mesos de calor de l'estiu, els tiets.

0: Escoltes ICAT.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
4: Ja vull ser rei.
2: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

amb el so clarament californià d'aquesta cançó delicada de nom, però explosiva, de sensacions d'Olmes Mundell. Hem posat aquí cada marxa una hora més del dilluns, dilluns d'estiu, dilluns de bona música i cat, més ritme i color amb Jaycee Reyes.

0: onades d'emocions mediterrànies amb una altra de les delícies pop mallorquines de Mulet, In Paradise.
1: És estiu, escolta i cat.
0: 12 i 9 minuts, i amb Pol Borda seguim apostant pel talent de casa. Això és Barna.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.
1: Hi ha gent que s'estima més els gats.
2: Els gats realment et donen molt d'amor.
1: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
3: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
1: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
4: Ai, ai, ai.
1: Cita bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Escoltes ICAT.

0: Stars, Olavall, el ritme Dila. Dila Miller, una de les joves i noves promeses del pop, sumant més moments memorables a la seva prometedora carrera.
1: És estiu, escolta i cat.
0: I aquí seguim, gratinant-nos amb la música de Thundercat, recuperant la veu del ja desaparegut raper Mac Miller des d'aquest She Knows.

La concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, l'Alou Jubert, portant la bona sola al teu costat amb el seu amulet musical. Més cançons que ens apropa a l'escena musical i de ponent amb el ritme d'abril.

0: Un viatge al passat.
1: D'allò més interessant, recuperant aïcat el Crazy, el tema de Buxeria i amb el que ens va conquerir a principis d'aquest nou mil·lenni, Niles Barclay. I escolta ara un moment, que això t'interessa, aquest dissabte a 3:15 de la tarda, en directe a Pericat des del Festival Cruïlla, el concert dels Pets.

de l'energia del nou impacte Girls Know de Mimi Webb, a la sensibilitat d'Ariana Grande, de les més romàntiques, que s'ha marcat aquests últims anys. I Made You Love Me.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

de Flashy, Flashy Scream, aportant una mica de màgia musical amb aquesta romàntica batxata de les cançons que aquest dissabte ressonaran en vivo a la campada jove de Sant Sadurní d'Anoia. Va, que anem buscant la una, carregant bateries amb les ESPA. Això és Dollhouse Wall.

0: cançó.
1: Doncs així, sona la felicitat avui dilluns amb la meva sort de Little Steve. I últims gairebé cops de cua d'aquesta hora amb un altre dels afortunats encerts i dels que més ens activa de G-Suits.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: En punt, la una del migdia, i aquí seguim pilotant aquest dilluns de ple estiu, sentint l'estrena en solitari per engegar aquesta hora després de 15 anys amb Manel d'Arnau Bellbé.
2: Una amiga que li agrada fugir, sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores i hores.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

de petar amb el K-pop a flirtejar amb els ritmes llatins. Aquí teníem el seu nascut a Corea i que ha atrapat a mig món Den i Ten amb l'Stiller. I a punt tenim una de les aliances més sucoses a casa nostra, la bona complicitat musical entre Wineta i la Muixca.

Doncs la felicitat que de vegades és això, eh? Un diumenge sense drama, aquí estàvem rumbejant amb els catarres i superant aquesta calor que apreta més i més ara amb Addison Rae.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat.
3: ICAT. ICAT. Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: Drop Dead.
1: De les artistes amb majúscules del moment, Olivia Rodrigo, més viva que mai amb el Drop Dead, i ens trobes ara ICAT amb el món imaginari que fa realitat el Somiatruites i un rajola.

Una de les parelles més estimades al panorama musical i que van acabar sent parella després de cantar aquesta cançó, Shawn Mendes amb la senyorita Camila Cabello. I escolta, que això t'interessa, aquesta setmana arriba ICAT al Conill en directe, un any més preparats per viure tot l'ambient del festival amb concerts i especials des del Parc del Fòrum. Aquest dijous, a partir de les 7 del vespre, el concert de Mishima.

Jennifer López. La veu convidada d'aquest tema destinat a ressar les pistes de ball a tot el món aquest estiu de Loc. I tot molt i molt bé també amb una de les que mai fallen de la Ludwig Band.

0: A diferència de temporades anteriors que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i el...

0: generós amb aquesta energia que tant s'encomana, més animada, del que ens té acostumats amb aquesta pulsió.
1: És estiu. Escolta i cant.
0: Més cançons per empènyer el dilluns, la festa ara i bon rotllo que transmeten sempre Fades.
2: Comencen per F, però no són Fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys.

0: doncs amb la Jules, que tot va tirant, tot va seguint el seu camí, i és que la vida és això, eh? Continua, i sempre hi ha motius per seguir endavant.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Sense pausa, anem directes a les dues amb un dels potents artefactes del Terminator de la música dance, Calvin Harris.

0: Escoltes ICAT. ICAT. Pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu? Avui, a pausa, convidem la persona perfecta per ajudar-nos a entendre que els silencis són molt importants. Tant és així que quan pensàvem el nom del programa aquest estiu passat, ell va ser la banda sonora d'aquell procés. I mira, què vols que et digui, Mariona Batalla? Bon dia.
3: Bon dia.
2: La millor banda sonora possible és la que farem sonar avui aquí. Jo trobo que si el concepte pausa ha de lligar amb alguna música, és la del nostre convidat d'avui. Estàs d'acord o no?
3: 100%. Sí.
2: Avui obrim, podríem dir que la caixa dels silencis i, a més, us llancem bones exclusives del nostre estimat Ferran Palau.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I per cert, que avui dilluns dediquem el programa a tothom qui enveja aquells amics que viuen la vida des de la pausa, des de la tranquil·litat, no com altres que anem accelerats. Benvinguts, vinga, som-hi.

0: Efectivament, Ferran Palau, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bon migdia.
0: Aquest estiu va rebre una trucada, celebració, va rebre una trucada de part d'un programa que estava naixent i se't va dir a tu o al teu equip, a la Lluís en concret, se li va dir estem fent un programa que lliga molt bé amb el nostre convidat. Et definiries com un home pausat?
1: Però abans de començar, què tal, això de
0: tal,
1: tenir un nou programa?
0: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé.
0: Arriba Ferran Palau fent preguntes, eh?
2: Sí.
0: Vale.
2: No.
0: Molt bé, tio, això de tenir un nou programa.
2: No et fa la sensació que la intro i tot és molt Ferran Palau? Com
0: podria
2: amb bauetes, amb coses així com...
0: Sí, sí, sí. Com es diu el bitxo de plor aquí?
2: L'Sniff.
0: L'Sniff. Doncs una mica l'Sniff podria cantar això. Sí. Què tal fer un programa a aquesta hora del migdia, em preguntes?
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: No llevar-se tant d'hora.
0: No llevar-se tant d'hora.
2: És la pausa.
0: Després de 13 anys de fer-ho, recordes, Mariona? Bé, tu 13 no van ser...
2: Jo estava naixent
0: però
2: fa 13 anys.
0: Sí, efectivament. En fi, posem Parc o què? Una cançó de Ferran.
3: I així si em poguessis esperar.
0: A veure si deixa de fer preguntes ell i n'hi podem fer.
3: Quantes coses em diries? Dormiries en un parc? Potser mai despertaries. I una cosa que no entenc i que tu m'explicaries és per què fem cas al temps. Només fàcil acceptar que tu no entens.
0: Podem dir que som en un moment de novetats a la carrera d'en Ferran Palau. Podríem dir que avui parlarem molt de mirar enrere per entendre's a un mateix, de tornar a casa i d'alimentar-se d'allò que és radical, d'anar a l'arrel de les coses. No sé per què, tinc la sensació que parlarem de totes aquestes coses. Ferran, pot ser que estiguis en un moment de canvi o sempre estàs en un canvi permanent?
1: Això anava a dir constantment, no? Canviem, trobo. Sí, les coses que ens passen, els llocs on anem, les persones que coneixem, ens van canviant, els llibres que llegim, que jo no llegeixo gaire, però...
0: No gaire, és veritat.
1: No gaire, però ho intento.
0: Té a veure amb la teva dislèxia, el fet de no llegir?
1: Sí, suposo que sí. Ja és una mica trauma infantil, no? De petit em costava moltíssim llegir, i és una cosa que de gran la tinc allà com rara, no com qualsevol persona, no? Jo veig la Lluís que d'una sentada es llegeix uns pedazos de llibres.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, i em fa una enveja. I jo porto un any intentant llegir Sapiens, que és un llibre molt interessant.
0: Sí, home.
1: I el vaig llegint poquet a poquet.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs primera lectura confirmada que aquest any en Ferran llegirà. Jo espero que ja... Mira, quan acabi l'any, d'aquí 3 mesos, ens fas la ressenya de Sapiens.
1: És una passada, aquest llibre.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, el recomano a tothom.
0: Molt bé. Escolta, has trigat ben poc a dir que faràs un nou disc. De fet, no sé si ho has fet oficialment, però ja us ho avancem aquí, hi haurà nou disc al Ferran Palau, sí que ho has dit, però no has dit ben bé quan apareixerà, perquè els tempos els tens de moment en construcció, suposo, no?
1: Sí, en principi el gener. Vull treure el disc el dia del meu aniversari, fer-me aquest regal.
0: Vale. Per tant, el Ferran va néixer el 24 de gener, si
1: sí.
0: M'equivoco. És així?
1: És així.
0: Ja ho tenim fet. El 24 de gener, nou disc al Ferran Palau. Però aquí, en lloc de... Estic a punt de morir de pollastres aquí al coll, eh? Perdoneu, poca pausa, això. Aquí el que farem ara és repassar una mica tota la teva discografia. El que farem també és anar de joia del disc que vas treure post-pandèmia.
1: Joia va ser finals del 21.
0: Finals del 21.
1: Sí.
0: Va ser en pandèmia, doncs.
1: Bueno, aquella situació que es va allargar bastant. Sí.
0: De joia a plor aquí van ser 3 anys els que van passar, aproximadament.
1: Sí.
0: Va ser una pausa llarga, sobretot pensant en tu. Perquè, clar, una pausa d'en Ferran... solia tenir, no sé, 9 mesos o 10, no? Perquè vas publicar 4 discos en poc més de 3 anys, em sembla, no?
1: Sí.
0: Veritat. Què va passar en aquest lapse de temps?
1: Bueno, em vaig dedicar molt, sobretot, a desconnectar del món, no? Pues, no mirar xarxes, no escoltar les notícies, no? Com aïllar-me moltíssim i cuidar-me.
0: Sí.
1: Estava amb la meva família, fer una vida molt tranquil·la i pues, anar apuntant idees, anar escrivint cançons de les coses que m'agradaria fer en el pròxim disco.
0: Vale.
1: Va ser una mica això.
0: Ara sembla que la maquinària es torna a engegar perquè de plor aquí el que serà el teu futur disc haurà passat un anyet.
1: Sí.
0: Més o menys.
1: Ara ja estic agafant el ritme normal.
0: Vale. A què es deu el temps que passa entre un disc i un altre?
1: Normalment, el meu ritme vital natural seria això, treure un disc cada any, any i mig.
0: Sí.
1: No ho forço gens, ni vaig de pressa, ni res, em surt així. La pausa que va haver-hi després de Parc i abans de Plora aquí va ser una pausa més decidida amb la meva parella, la Lluís, i ella trobava que s'havia d'oxigenar una mica el projecte, que no sé, se'n trobés una mica a faltar, desapareixer una miqueta, saps?
0: Se'l va trobar a faltar, te'n recordes?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que
2: sí.
0: Estàvem experts i dèiem, quan en Ferran Palau? Quan tornarà en Ferran Palau? Ho vam dir, aquest mantra el vam repetir bastantes vegades.
2: Però això és fort perquè em fa la sensació que va completament al revés que la indústria musical, però aquest hype, o sigui, el vam trobar a faltar, vull dir, que potser és una cosa que funciona sense voler, de sobte, desaparèixer una mica.
1: No tinc ni idea. Tampoc hi havia una gran estratègia comercial a darrere d'això. Era una cosa més de... I si parem, a veure què passa, perquè portava 5 anys sense parar de publicar i sense parar de girar. Sí. I anem a... Bueno, perquè s'ha de provar, saps? I va ser interessant. No em va agradar especialment, he de dir, perquè parar-me a pensar no em senta gaire bé, generalment. No sóc una persona que se li doni bé pensar.
0: Per què, per què?
1: Sóc molt de tirar pel dret, jo, saps? Ara, com ho penso dos cops, ja...
0: Ah, malament.
1: Sí.
0: Però no és perquè t'apareguin dimonis, t'has d'enfrontar amb tu mateix, totes aquestes coses.
1: No, perquè jo estic molt bé amb mi mateix, no tinc cap problema en aquest sentit. Estic molt bé.
0: O sigui, a tu t'interessa estar actiu.
1: Bueno, jo tinc cançons i les he de treure, saps? Perquè és la meva manera de viure, d'evitar aquest món, saps? I les cançons, a la que passen uns mesos que estan allà guardades, no deixen de molar, perquè segueixo cantant cançons que tenen 10, 12 anys en directe i em segueixen representant i me les estimo molt. Però, no sé, em va trencar una mica el meu ritme vital, creatiu, digue-li com vulguis, i ja està, tampoc no va ser... greu, eh? Vull dir,
0: no va passar res,
1: però...
0: Et vam trobar a faltar nosaltres molt i prou, ja està.
1: I jo vaig trobar a faltar això, estar girant... També la música és la meva manera de socialitzar, saps? Llavors, clar, vaig estar un any i mig pràcticament sense veure ningú. Els meus amics, que m'estimen molt, i jo me'ls estimo molt amb ells, ja això m'ho permeten molt, saps? Del Ferran li agrada estar a caseta, sol, i no em molesten en aquest sentit, no? Per tant, aquest aïllament que ja em va molar, després a l'hora de tornar a la carrera... Bueno, m'agobiava molt socialment, em molestava molt el soroll, totes aquestes coses.
0: Està en pausa, aquest home.
2: Sí, sí, sí. Clar, perquè va ser una pausa com orgànica, o vas haver de reprimir, de dir, Ferran, no facis cançons, Ferran, no agafis la guitarra, o sigui, perquè m'imagino que en un moment de tranquil·litat absoluta el teu impuls és anar a tocar el teclat, anar a agafar la guitarra, anar a escriure.
1: No, en aquest sentit, tot el contrari. O sigui, ocupava tot el meu temps, pues... Primer fent cançons, després vaig començar a cosir monstres, a comprar-me ulls per internet i boques per poder començar a dissenyar el que després va acabar sent Plora aquí, no? Tota aquesta història dels monstres. També escric molt pensaments de... Pues no sé, si un dia estic sentint que es parla de... o estic veient moltes imatges d'intel·ligència artificial o el que sigui, doncs escric reflexions sobre això i com jo em veig amb aquesta nova realitat, saps? I en aquest cas vaig pensar, pues que guapo seria fer un disc on tot estigui fet a mà, saps? On no hi hagi res creat artificialment. I Plora aquí era una mica això, aquests monstres estan fets amb llana d'ovella natural, tot fet a mà, com tota la portada amb un fons pintat a mà, vull dir, tot, cuidar molt aquests detalls.
0: Sí, als vídeos no hi ha un croma, no hi ha tal, és tot tal com raja.
1: Mira, això potser és l'únic que hi ha...
0: Sí, un plató on apareixerà, ara mateix estem en un vídeo, on apareixerà Judit Mascó, sí. fent de presentadora de...
1: Brutal.
0: Brutal, sí. Brutal.
1: Bueno, i després preparar això, que aquí ho... Avui en dia la gent les coses l'aspira molt ràpid, però va ser un any de molta feina fer aquest vídeo.
0: Feina de feina.
1: Feina dura.
0: Llargues jornades.
1: Sí.
0: Clar, i això és una cosa que sembla que no, eh? En l'art de la música, de la creació, t'imagines com una cosa com més volàtil, no? La creativitat, te l'imagines com, bueno, ara vindrà la musa... Aquests mites, no? Aquests tòpics. Però els artistes teniu un horari, a vegades, gairebé d'oficina imposat, perquè si no les coses no surten, o intentes que no passi?
1: No hi ha un horari, hi ha un estic habituat a treballar contínuament, saps? Sí. Per mi és artesania pura, és com anar al taller.
0: Uh-huh. I anar fent,
1: o com anar a pescar quasi, saps? Vas a tirar la canya, a veure si piques algo, hi ha dies que no piques res, hi ha dies que piques algo, però s'ha d'intentar contínuament, o sigui... Algú va dir, no?, alguna vegada que la inspiració no t'agafa assegut al sofà, t'agafa treballant.
0: Sí.
1: pues, has d'estar allà picant pedra, intentant, i de tant en tant toques la tecla. Guai.
0: Em va molt bé una cosa que has dit fa una estona, posant-li o reflexionant sobre Plora aquí, sobre aquest disc i tota aquesta cosa gairebé d'orfebreria, que és el disc nou, el disc que faràs aviat. Què en podem saber d'aquest disc? Perquè em consta que, abans he dit, parlarem de radicalitat, d'anar a l'arrel de les coses. És això el que passarà? Pots explicar com serà aquest disc? Perquè en tenim molta informació, però potser no la podem dir. Què pots explicar?
1: Bueno, tampoc vull parlar molt, perquè encara falta una miqueta perquè surti, i vull mantenir una mica el misteri. Però, sí, per exemple, jo ara, en perspectiva, veig Plora aquí com un disc de resituació, d'exploració, d'intentar provar diferents coses, a veure quina és la que més m'agradava. De cop, Plora aquí, acaba en un disc, acaba en una cançó que és una cançó acústica gravat així a pelo, i de cop vaig pensar, crec que això és el pròxim que vull fer. La cançó, en la seva essència més pura, folk, digue-li si vols, es pot dir així, o en el sentit de música que no necessita cap mena d'ornamentació, que després li pots posar si vols, però cançons que no necessitin absolutament res.
0: Podríem dir que, com va passar, no sé quan va ser, que hi va haver una apagada general. Recordeu quan va ser això? L'apagada.
2: Mitjany,
0: posa-li mitjany. Si se'n van els llums, pot seguir sonant la música?
1: Sí, la meva sí.
0: La teva sí.
1: Sí.
0: Que fins ara potser no passava tant.
1: Bueno, hauria pogut interpretar-la, però sí, en aquest sentit hi ha una cosa com més de... Necessitava com trobar el meu centre un altre cop, saps? O sigui, simplificar. O sigui, simplificar les coses em fa sentir molt lliure, molt lleuger. És que no necessito res, saps? I necessitava això, posar aquest comptador a zero. Tornar a l'essència del que es porta segles fent, saps? Però fet ara, avui en dia...
0: Per què vols tornar a l'essència, però? Hi ha alguna motivació que tingui a veure amb el dia d'avui, amb el context general, humanístic?
1: Sí, molt possiblement sí. O sigui... sí, hi ha alguna cosa de tenir la necessitat de fer una música que en el context actual una mica fosc,
0: sí,
1: una mica desastrós, sí, on també la gent està molt ansiosa, molt addicta a les xarxes, la gent no entén les seves pròpies contradiccions. Crec que havia de fer alguna no tan onanista, saps? No tan evasiu. O sigui, la meva música sempre ha sigut molt evasiva, en el sentit de que és un petit balneari on et pots ficar quan estàs atabalat. I ara no ho deixo de ser, però sí que és un disc que mira més el context social. O... No té res de política, eh? Vull dir, és molt més filosofia, en realitat, però... Però sí, hi ha algú d'això, de mirar una mica el monstre a la cara, saps?
0: Apunteu-vos-ho, oients, perquè en Ferran ens ha dit el dia del meu aniversari em faré un regal, que probablement serà la publicació del meu nou disc. Doncs el dia del seu aniversari és el 24 de gener. Llavors, data apuntadíssima per sentir noves cançons. Ara ens quedem una estona amb Aquí no hi ha truc, que és una cançó que començava molt bonica, per cert.
3: Aquí no hi ha... No, aquí... Aquí no hi ha truc.

0: i encara més.
1: AICAT, pausa. Amb Mariona Batalla i Albert Miralles.
2: Hola,
1: i Dani Miralles, Expósito.
2: Companyia. Els migdies per mi són com... Sí, és bastant sagrat, no? La pausa de fer el dinar... I és com una cosa que és molt nostrada, no? Després quan viatges o treballes amb altra gent així de fora, és que no ho tenen com nosaltres. I penses, hòstia, potser és més productiu el que fan ells, però a la merda la productivitat. M'encanten els migdies, m'encanta que es parin les maquinàries, i tant si estic com a l'estudi gravant o a casa, sí, al moment que es para tot. Jo sóc bastant aviat perquè per la idiosincràsia de familiar dinem aviat, es para tot, es fa el dinar, es dina i després es continua, i és com una pausa bastant sagrada, i crec que és superinteressant de fer-la i reivindicar-la. És un moment bastant fantàstic.

0: És tan bona aquesta cançó del petit de Ca l'Eril, que es titula Ara no sé què dir-te. Ja sentíeu, en Joan Pons, l'Eril, que deia que la pausa per ell és imprescindible al migdia, al dinar, amb la família, etc. Per tu, Ferran Palau, també?
1: Sí, jo sóc siestero, total.
0: Siestero, eh?
1: Sí.
0: Però de pijama? No tant.
1: Jo vaig tot el dia en pijama, potser.
0: Hòstia, jo vull ser una persona tan pausada com
2: aquest home.
0: On tens els nervis, tu? Tens nervis? Et poses nerviós a moments?
1: Mira, jo odio les ocasions especials, saps? A mi les situacions com més ordinàries, millor. Sí. Llavors, els concerts, per exemple, com més ordinaris i no he mirat ni a on toco ni a on vaig, arribo allà, i aquests concerts em surten de puta mare. Quan hi ha expectatives, saps? Quan hi ha moltes entrades venudes, o s'ha d'omplir una foro gran, o una estrena, o un final de gira...
0: Un primera sound, potser.
1: Un primera sound. Aquestes ocasions especials em poso una miqueta nervioset.
0: Però una miqueta... Fixa't que ha dit una miqueta i en diminutiu.
2: No, però no et passa, Ferran, que els concerts petits... A mi és que em posen més nerviosa perquè puc fer contacte visual amb la gent. Quan hi ha molta gent, veus que hi ha una massa de coses que gairebé està com despersonalitzada. Yeah. Però quan fas un acústic, jo què sé, a la Helio, que hi ha X persones, veus que t'estan mirant els ulls i que no et posa nerviosa ser observat?
1: M'he acostumat, crec. No em posa nerviosa, això. No. Per el fet d'estar que m'estiguin mirant, no.
0: No.
1: A
0: mi em passa una cosa, que és quan veig això, el pilot aquest, que diu On Air, perquè aquí som Radio Cincinnati, no em poso gens nerviós, però si fem un bolo, és justament el que dius, Mariona.
2: Sí,
0: de sobte veus que l'oient et mira als ulls. I n'hi ha menys, n'hi ha menys, perquè són 200 persones, i aquí ens escolten, ja sabeu, milions de persones,
2: sí.
0: No? Cada dia pausa. Sí, em passa. Escolta, vols sentir una altra cosa del petit de Ca l'Eril, d'en Joan Pons?
1: Sisplau.
0: Quedarem retratats, ara, nosaltres, ¿vale? Perquè li vam demanar una cosa. Escolteu.
3: Demaneu coses xungues d'en Ferran. En Ferran no té coses xungues. I he estat pensant, dic, vaig a buscar alguna cosa. No, és una persona molt afable. Últimament hem fet alguns cops lo d'anar a passejar i xerrar, cosa que ens apropa més a lo que a nosaltres ens agradaria ser, que és gent gran. Som via jóvenes, sempre ens hem sentit així. I ja crec que estem com més a prop de fer-ho, de practicar aquest esport de caminar i xerrar. És fantàstic. Li traiem bastant profit a les xerrades i a les passejades. Què ha vingut a fer en Ferran? A presentar un disc? Com que fa un disc cada dues setmanes fa un disc. Si el tindreu aquí vivint sempre, si no vigileu. Però, joder, té una gràcia fent cançons que ja ens agradaria molt poder fer discos tan seguits amb tan bones cançons i discos tan especials com el que vindrà, que jo ja me'l sé i és un disc fantàstic i màgic. I això, doncs, si el que buscàveu és vinagre xungo, heu de seguir buscant perquè jo no us el puc donar. Ah, bueno, sí, puc dir una cosa. És molt xafarder, com jo. Som molt xafarders. I ho sabem tot. Si teniu preguntes, truqueu-nos. Fins aviat.
1: Sí. M'encanta.
0: És el millor, és que és el millor, en Joan Pons l'Eril.
2: Que algú li doni un programa al Joan, per favor.
0: Que algú li doni un escenari, que faci stand-up comedy.
2: Per favor.
1: Jo ho estic dient tot el rato. Que
0: és molt
1: de...
0: graciós, en Joan.
1: És molt divertit.
2: Però
1: sí.
2: És d'aquestes persones que et fan riure sense intentar ser graciós.
0: Sí, ell
2: és graciós.
0: Què estàs dient tot el rato? Que faci humor, o què?
1: No, que hauria de fer ràdio.
0: Ah, sí,
1: Hauríem de tenir un programa, els dos. Això seria molt guapo.
0: Tots, tio,
1: una hora de ràdio... programa nocturn, ben trinxat, saps?
0: Amb les mans darrere, com els iaios caminen amb les mans darrere agafades?
1: Sí. Ara fa poc vam anar a fer una d'aquestes passejades i va ser tal qual,
0: eh?
2: Us llavors... imagino mirant obres, comentant les grues.
0: No, perquè mira, era pel camp, no?
1: Era la riera de...

0: els amics, no, de... Hòstia, ja he sentit aquell que no sé què... Sí, el que fan la gent gran de poble, saps?
1: Ja. Yeah. O el que fa la penya també per TikTok, no? O per missatge directe d'Insta, però fet passejant pel bosc.
2: Sí.
1: Que és una altra cosa, no? Vull dir que...
0: És com un cotilleo, però és orgànic.
1: Sí,
0: cotilleo. Vale? És real, és com era abans, que és de... M'han dit que...
1: Ferran. Yeah.
0: No he llegit o m'ha sortit un tuit o el que sigui, no?
1: Pot ser que estiguem inventant ara mateix, en directe a ICAT, la vida orgànica, que potser ens n'haguem oblidat, i que hi ha una possibilitat, oients, que mola, que és trobar-se amb la gent i sortir passejant.
2: Sí. Quedar amb els amics.
1: Quedar amb gent.
0: Sí, això està molt bé, és interessant. Sí.
1: Perquè el cotilleu a Insta, a Twitter, a TikTok, tu tens pinta, una mica com el Joan. El Joan té un tema que no tenia mòbil intel·ligent.
0: No.
1: I de fet en té un, però només per feina.
0: Sí, només per feina.
1: Però té un mòbil d'aquests de trucar i de...
0: Però, vull dir, durant molts i molts anys ha anat amb un Nokia, encara el porta,
1: sí.
0: I llavors té un smartphone, o com es digui, de...
1: De curro,
0: exacte.
1: I tu?
0: Jo tinc un iPhone.
1: Ah, tu tens un telèfon.
0: Sempre l'he tingut, sí.
1: Sempre l'has tingut, eh? Però és veritat que tu no, tampoc ets una persona que et tinguem vist com el Ferran enganxat al mòbil tota l'estona, els Reels i tal.
0: No se'm dona molt bé, la veritat. No. Com a consumidor no m'ha interessat gaire mai.
1: Sí.
0: No sé, em fot nerviós més que una altra cosa, saps? Però és que clar, jo sóc gran ja, vull dir que ja he viscut la vida abans de tot això, ja tinc una manera de ser, vull dir que potser si m'hagués... Mira, miro el Leo, que està aquí assegut, el meu fill, que m'ha acompanyat, i flipo perquè potser la seva generació ja està tornant a canviar una mica les coses i no té aquests hàbits nocius amb el telèfon com potser la gent més de 20 o 20 i pico.
1: És la generació o és en Leo?
0: No ho sé, tu què dius, Leo?
1: Ni idea encara.
0: Ni idea.
2: Sí. És que també jo crec que igual té a veure amb viure fora d'una ciutat com capital, l'educació que rebis de part dels teus pares, no? Com si tens un pare que no té una pantalla tota l'estona a la mà.
1: Clar, pot influir o no? Tu què creus? Per mirall.
2: Clar, com a referent.
0: No sabria dir-ho. No sé, és possible. Podria ser. El que sí que veig és que tinc la sensació, primer, que està molt dissenyat per enganxar-te, i a mi m'ha passat, de dir, hòstia, no sé què estic mirant, però estic de porto rato aquí, saps? I llavors, com que intento fer quan... un consum com qui entra a una web, saps? O sigui, jo entro a Instagram i vaig a mirar alguna cosa. A veure què està fent la Mariona Batalla. Doncs pues vaig al seu perfil i miro l'últim que ha fet. I...
1: Plorar.
2: Jo tota l'estona
1: plorar. Aquí, que
0: sí, exacte. Què li ha passat a la Mariona?
1: Per què està plorant el gimnàs? A quin gimnàs estarà plorant avui?
2: I després, tant de bo després amb el Joan comentant, i la Mariona, mira la que plorava. Per una cosa que em va dir, m'encantaria.
0: Però, i també tinc aquesta sensació de que... potser no vius la teva pròpia vida si estàs molt ficat amb això, saps?
1: És possible.
2: També hi ha una part, jo crec, no sé què en penseu, i Ferran, també m'interessa què n'opines tu sobre això, de que no se'ns ha ensenyat a lidiar amb l'avorriment, amb el no fer res.
1: La contemplació.
2: Sí, no.
0: Uau, doncs això que dius és totalment així, perquè jo crec que és quan la gent aplaca aquests moments amb les xarxes, no?, mirant el que sigui el mòbil o... I aquests moments són or. Perquè és quan tu t'avorreixes és quan crees, no? Si no, en quins moments tindràs idees o... Llavors, si tu estàs aplacant aquests moments, és impossible tenir les teves pròpies idees. Si, en canvi d'avorrir-te i pensar i mirar la paret o el sostre o el que sigui, estàs mirant les xarxes, tindràs idees que no són teves, saps? O sigui, estaràs... fent el mateix que fa una IA, en realitat.
2: Clar, com estaràs contaminat... Bueno, no havia pensat.
1: No,
2: estem fent el que fa una IA, que és mirar el que està fet i reproduir i fer una còpia d'una còpia d'una còpia.
1: Sí.
0: Exacte, sí. El que no pot fer la IA és posar... Abans, quan parlàvem de la música més despullada o tot això, no? El que no pot fer la IA és posar una personalitat, saps? Vull dir que... Sí que és veritat que la IA agafa referents que existeixen i els ajunta i no sé què.
1: Sí.
0: I les persones, els músics, en el fons fem el mateix. Però hi ha una cosa que és intrínsec i inevitable en nosaltres, que és la personalitat, per bé o per malament, eh?
1: Sí.
0: I jo, per molt que vulgui cantar com no sé qui, no puc, no em surt, saps? Tinc aquesta veueta que tinc i amb això m'he de conformar. Però això precisament és el que fa que s'inventi algo reconeixible, no?
1: Sí.
0: O sigui, la possibilitat de ser un mateix.
1: has dit una cosa abans que, clar, la gent, el personal pensarà, és que jo no tinc ganes de crear, és que jo no sóc creador, jo no sóc artista, perquè deies, està molt bé enfrontar-se doncs, això,

0: a la paret, al sostre, als arbres, contemplar, no? Perquè és quan et venen les idees, la creativitat. Perquè en el fons tots ho som de creatius.
1: No vol dir que tothom hagi de ser artista, però clar, sí que tothom és creatiu.
0: Això ho tens com a mantra? És a dir, la creativitat ha de passar per davant.
1: És que està demostrat.
0: Està demostrat.
1: Home, és que venim de ser molt creatius. Vull dir, abans de... Quan érem caçadors, recol·lectors... Ara vaig a Sapiens, eh?
0: Para marades.
1: Quan érem caçadors, recol·lectors, havíem de saber fer de tot. Havíem de solucionar tot tipus de problemes, no? Llavors, hi ha com un ADN escrit o alguna cosa així dins nostre que fa que possiblement, si t'avorreixes, se t'acudirà la manera de com pots arreglar la tuberia que t'està gotejant de sota el lavabo i diràs, hòstia, va, i de cop solucionar problemes de la teva vida, això és creativitat, saps?
0: Clar, clar, clar. Jo vaig a un YouTube i poso tuberia, lavabo, com arreglar-la, i llavors hi ha un senyor, habitualment llatinoamericà, que m'ho explica molt
1: però
0: bé.
1: A vegades procrastinar,
0: sí.
1: De vegades fem això amb les coses i anem acumulant petits problemes, sí, que no ens deixen estar tranquils, no? En el fons ens creen ansietat, i aquests moments poden servir per això, per solucionar, sí, aquests petits problemes i simplificar la teva vida i sentir-te com més lleuger i més tranquil.
0: Ferran, si et demano una col·laboració impossible, o no impossible, perquè bé saber, aquestes coses passen. Per cert, els tiets estan anunciant una cosa a aquesta hora, aneu a les seves xarxes. No us direm res. Si et dic una col·laboració, amb qui et quedaries? Amb Rosalía o amb Ralph i Chu? Perquè col·laborin una cançó teva.
1: Hòstia.
0: Perquè aquí són els dos, eh? És Omega dels dos.
1: M'agradaria amb qualsevol dels dos, però potser la Rosalía, és que la Rosalía, mare meva.
0: N'ets fan?
1: Moltíssim.
0: Moltíssim, eh?
1: Sí.
0: I d'en Ralfi?
1: Ara parlàvem al cotxe, anàvem escoltant Björk, i li deia, el que va ser Björk en els 90, que va crear tot una nova corrent i va canviar absolutament totes les normes del joc, penso que la Rosalía ha sigut una mica això en els temps actuals, no?
0: Doncs mira, de moment ens quedem aquesta, que es diu Omega, on hi col·labora Ralph i Chu, que va ser el que pensàvem un avançament fa molt de temps, a la Mercè de l'any passat.
2: I no hi ha manera.
0: Però ha passat un any ja, i veurem si això forma part del disc o no, que hauria de publicar un bon dia aquesta senyora, que es veu que és de Sant Esteve Sesrovires.

0: Pren pausa i ja t'avisarem quan has de continuar.
1: Aquesta és la senyora Rosalia sonant a 2:45 de 3 del de tarda a la sintonia d'ICAT. Som la gent de pausa i avui compartint una horeta amb en Ferran Palau, que diu que ens esperem un segon.
2: Un segon, que de seguida estic amb tu.
1: Saps aquella gent que truques per telèfon i diuen, sí, un segonet. Un segonet no m'ho diguis.
3: No.
1: Un segon, vale, però un segonet no. Fa mica de ràbia. Habitualment són molts més segons. Ferran, per cert, que sentíem la Rosalia, tu estàs ara mateix enganxat a algun artista. Digue-li del mainstream, si artista top, que ara mateix t'estigui agradant o què?
4: No. No, del mainstream no. Porto un parell o tres d'anys que estic una mica desconnectat d'això i tot el contrari, vaig com molt enrere a buscar coses que ja les coneixia però que potser no havia escoltat suficientment bé. I ara, per exemple, estic molt flipat amb la Connie Converse, que és considerada possiblement una de les primeres cantautores de la història.
3: No sé qui és, jo també vaig...
1: Connie Converse, eh?
4: Sí, una dona que va autogravar-se cançons.
1: Sí.
4: No, mai es van arribar a publicar, després es van trobar i es van acabar publicant ja més recentment.
1: Uh-huh.
4: I pues, amb una manera de ser que avui en dia seria més normal, però en aquell moment pues, se la veia com una lesbiana o com feminista, era com una mica contracultural, o digue-li com vulguis. I és una pionera del que després ha vingut, no sé, es va avançar Bob Dylan, per exemple, o coses així, no?
1: Pot ser que estigui viva? No ho sap. Ah, no, es va morir.
4: No, es va morir.
1: Es va morir. Vale. I per què acabo de veure... Vale, doncs
4: es va publicar un vinil de les seves gravacions, no fa massa.
1: I es diu desapareguda a l'agost del 74.
4: Ella va desaparèixer, sí, es va escapar de casa deixant unes notes.
1: Sí.
4: I va marxar amb el seu cotxe i ja no es va trobar mai més ni ella ni el cotxe. Llavors no se sap el que va passar. Inclús la seva família van contractar un investigador privat a veure si la trobaven. No sé, misteri. Aquestes històries són el que a mi em mola.
1: És a dir, podria aquesta senyora estar viva, no haver-se suïcidat, que és l'hipòtesi que veig, sí, que tal, estar viva i tenir ara mateix 101 anys i estar lliure pels
4: costos. Podria ser.
1: Podria ser.
4: Però el que deia, que aquest tipus d'històries... Les cantautores perdudes,
1: sí,
4: m'encanten. És el que més m'agrada i són els vinils que més compro. I...
1: Podries dir que et mou molt també el misteri?
4: Sí,
1: i absolutament. M'explico en dos segons. Un segonet. Ho dic perquè, doncs això, la teva falera pels monstres, per les pel·lis vuitanteres, i dos, per les cantautores que sé que escoltes i que a vegades compartim, com és el cas de la senyora Ariane Lenker. Lenker?
4: Adrian Lenker.
1: Lenker, sempre em deixo l'Ena.
4: O la Jessica Pratt.
1: O la Jessica Pratt.
4: Sí.
1: Que són cantautores que bé podria escoltar David Lynch, no? Que sempre estan com en aquesta mena de nebulosa, rara, les veus com de somni, no?
4: Mm.
1: T'agrada això?
4: M'encanta. Sí, i m'encanta David Lynch.
1: I t'encanta David Lynch. Què passa amb David Lynch? A veure, si ens remuntem al gener de 2025, aquest any vigent,
4: sí,
1: David Lynch ens va deixar.
4: Ens va deixar,
1: després,
4: sí,
1: d'haver-se fumat 23 paquets educados, segurament.
4: Ja, sí. Bueno... Total, que abans ho estàvem comentant i hem dit, això ho hem de dir a l'entrevista, i és que jo vaig tenir una experiència molt lynchiana quan em vaig enterar que es va morir David Lynch. I doncs, en el moment d'aquell dia que vaig obrir les xarxes a veure què ha passat en el món avui, és una, com deia abans, és una cosa que me sento i la faig, saps?
1: Sí.
4: Exacte, no ho faig allò... Quan vaig fer això, assegut al sofà, el primer que em va sortir va ser que s'havia mort. Vaig començar a veure que tothom penjava fotos. I en aquell moment, una de les làmpades del meu menjador va començar a fer pampallugues.
1: Ai.
4: Que això és una cosa clàssica de les pel·lícules del David Lynch, que les làmpades fan pampallugues. Però us ho juro, eh? O sigui, jo tinc un sistema d'aquests que tinc les làmpades que van connectades a un mando,
1: sí,
4: saps? I les puc engegar i parar. Pues, la parava, l'engegava i seguia fent això, i la vaig haver de desenxufar, i vaig tenir com un suor freda d'aquesta, de... Vaig notar algo molt, molt heavy, molt xungo, saps?
1: Hòstia.
4: I a partir d'aquell moment, els concerts, que és una cosa que ja feia anys que feia, jo sempre obria els concerts amb la cançó de Twin Peaks,
1: sí,
4: però ja fa un temps que ho vaig deixar de fer i a partir d'aquell dia ho vaig recuperar. I tots els concerts, des d'aquell dia fins que s'ha acabat la gira, els hem fet amb... Pues presentant els respectes al, al mestre, al més gran.
1: Sí.
4: Que el mestre del misteri.
1: Els seus últims dies de... últims anys de vida fent una cosa que ens divertia molt, a banda de fer pel·lis i coses, eh? Que era des del sòtan de casa seva explicant el temps que feia. Si n'eres fan d'aquest format de David Lynch.
4: M'encantava.
1: Em flipava, això.
4: Sí, hi havia una d'aquestes que deia... Hola, no sé què, no sé quantos, avui porto ulleres de sol perquè veig el futur i és molt brillant.
3: És que és un geni.
1: En fi, parlem més de música i d'aquesta emoció que veig que és gairebé superlativa en aquest cas, no? Perquè tant que t'estimes David Lynch, tantes pel·lis que deuen córrer per casa, ens imagina't la bombeta, no? Anar-te avisant.
4: Va ser una cosa molt, molt forta, no m'ho podia creure. Ho vaig haver d'explicar de seguida. M'ha passat això, flipareu.
1: Com et relaciones tu amb la música, amb l'art, etc. Ets una persona que... És a dir, vaig a l'origen. Quan vas publicar Plora aquí, vas fer el disc... vas fer un avançament dues setmanes abans, poc més. El disc sencer, té. Aquí el teniu, sí. Gaudiu-ne, no? I llavors, els que ens agrada, això dels discos, doncs el vam escoltar sencer, de dalt a baix, tal. Tu ets aquestes persones, em consta, no?
4: Sí.
1: Ets fins i tot de guardar-te avançaments, no escoltar-los, per dir, vull el disc sencer?
4: Sí, de vegades no puc evitar escoltar, a veure com serà això. Però sí, em passa, amb Mac DeMarco, per exemple, que té un disc preciós que m'encanta, em va passar això, no?, que va treure un single i després un altre, i jo el que volia era sentir el disco.
1: Yeah.
4: I allò que et tempta d'escoltar-lo, però m'esperava per poder fer viure l'experiència completa.
1: Això què et dona, aquest provocador?
4: El què?
1: El fet de tenir aquesta escolta activa d'un disc sencer. És a dir, per què ho fas? És un costum o hi ha alguna cosa que sentes que... O sigui, més enllà, per experiència, per màgia...
4: És que no ho sé, és com... He escoltat música sempre, m'encanten els discos. Jo em guardo discos sencers al Tidal, sí. És el que faig, saps? Playlist i això... No, en tinc alguna, però m'agraden escoltar els discos sencers. No sé, per mi és com anar al cine a veure una bona pel·lícula i veure-la d'una sentada, concentrat, amb el que estàs fent, saps?
1: Que és lo normal. Oi que
4: seria lo normal?
3: Que era fins ara lo normal. Oi que
1: no ho parem? Bueno, clar, perquè ara a casa dius, perd un moment que vaig a buscar tal.
3: Clar, un segonet d'aquesta llista.
4: Sí. És que són coses que ara semblen... Però d'on jo vinc, saps? Sembla de Regreso al Futuro, de donde yo vengo, això és com es consumia la música. No sé.
3: Clar, ara parlaves també, Ferran, de consumir la música com una experiència. Més d'un cop tu has dit que les teves cançons ni tu saps de què parlen exactament, però alhora la gent connecta amb aquesta absurditat o amb aquest no res que tu has creat. Com creus que aconsegueixes que una lletra que tu no volies dir res, la gent la faci com tan seva o et digui, hosti, pues a mi m'ha fet pensar en tal?
4: Doncs perquè són elàstiques i es poden amoldar a tothom, penso. Però això és el que jo intento. O sigui... És més, com més tancada la història, menys possibilitat tens tu de posar-te com a protagonista d'aquella cançó o de sentir-te que parla de tu o que et mou a tu les coses. Per tant, fer-les obertes per mi és la manera de comunicar-me d'aquesta manera, com si ens miréssim i sapiguéssim de lo que estem parlant. I a lo millor no, saps? Però ja, que m'entens.
3: És una mica com... Mira, podríem dir, Ferran, que les teves busques són com l'horòscop, en plan, que són tan genèriques que pots dir, ah, sóc jo, això em passa.
4: És que com pot ser que estigui parlant de mi? És que és tal qual, saps?
3: És que tal qual m'ha passat això, i realment t'ho estàs dient...
4: I aquesta frase, i tal qual, i això és que és una cosa que em passa contínuament als concerts. És que dius aquesta frase en aquesta cançó, és que jo tal qual això, tal qual allò, i... És brutal, perquè et sents com... Doncs com el que dèiem abans, un artesà o algú que està construint coses que la gent utilitza per alguna cosa. Saps? A vegades el músic o l'artista pot tenir aquesta sensació de que el que jo faig no serveix per res en concret, sí. Però després veus que sí que serveix.
1: Saps els pets que tenen una cançó que es diu... com es diu? Aquesta cançó és... Ara no em sortia el títol, però ve a dir, no em toquis aquesta cançó, tu no la pots escoltar perquè aquesta cançó és meva.
3: Saps aquella sensació?
1: Sí? Ara buscarem el títol, Però una mica aquesta sensació també de pertanyença, o al revés, de ser propietari d'una cançó perquè te l'has fet molt teva. Fins que, ens ha passat moltes vegades, l'artista va a una ràdio, tu en aquell moment estàs escoltant aquell programa, i l'artista explica la cançó. I llavors, aquella història que tu tenies muntada, no?, a la teva manera se't trenca pel mig, perquè dius, m'has traït. O sigui que el d'artista pot trair el final, el que rep l'oient.
4: Sí, per això és millor no explicar les cançons, trobo.
1: Ja, tu no ho fas.
4: No, explicar una cançó, una lletra, no. Puc explicar coses de la gravació, de...
1: Clar.
4: Però explicar una lletra és que no... No es pot explicar una lletra, està malament.
3: No sé qui, me'n recordo que en un micro obert de poesia i tal, va dir, si el poeta abans de recitar el poema t'ha explicat de què va, és que el poema no serveix de res.
1: Ja.
4: O algú també, una mala imitació és la que comença dient hola, sóc Pasqual Maragall.
3: Ja és com...
1: Amb aquesta veu teva, no?
4: Sí.
3: Albert, crec que la cançó que dèiem és no vull que t'agradi aquesta cançó.
1: Efectivament, dels fets, bonica lletra.
3: Us ha passat, i Albert, a tu també t'apel·lo, de que comparteixis una cançó amb algú i de sobte deixar-ho amb aquella persona i tenir aquella cançó maleïda ja per tota la vida?
4: És veritat que a mi les cançons em marquen moments de la vida i quan les escolto torno en aquell moment. És com les olors, quasi, no? Sí, que sí. També de vegades sents una olor i et porta a un moment de la infància o així.
1: Per cert.
4: I sí, tinc tota la meva vida a ser en quin any vaig fer les coses per la música que escoltava o per la música que vaig gravar jo, saps? Uh-huh. O sigui, si em parles de l'any 2007, buscaré que estava, quina música vaig fer jo, quina música estava escoltant, perquè ho sé perfectament a través de la música que vaig fer jo, i així que em sé situar temporalment gràcies a la música i a les pel·lis.
1: Doncs mira, el poder de la música i també de convencions sobre la música en volem parlar ara. Perquè no fa massa, bueno, no sé com fa, fa un temps determinat vas anar a un programa que es diu Les Gates.
3: Podem dir, Albert, com volem que es digui el programa?
1: No.
3: Vale.
1: No. És lleig, no?
4: Per què, no? Per
1: les
4: què?
1: Putes.
4: Ui.
3: Bueno, sí,
1: la Marina,
3: la Marina
1: i jo gastem un univers així particular. Vas anar a Les Gates i vas dir això.
3: Per què ha de ser música trista la que fa el Ferran Palau i no pot ser música de calma?
4: Per mi és música. Jo sóc així, saps? És el meu estat natural. Pot ser interpretat aquest estat natural com una persona trista? No sé, jo no sóc trist. O sigui, no sóc superalegre ni sóc supertrist. Estic allà sempre en una... Intento mantenir aquesta linealitat i la meva música és com sóc jo. En tot cas, sí, parlaria de música d'emocions.

0: veure, em quedo amb aquest fragment del meravellós programa Les Gates, en què parlaves d'això, d'aquesta cosa inherent emocional que té la música, efectivament, però jo abans deia convencions, perquè em vaig quedar amb les ganes com d'aprofundir una miqueta en això quan sentia el programa de la Mariona on tu hi vas passar. La música... parlo d'acords. És que jo tinc una experiència molt recent amb una de les persones que més estimo al món, que és el meu fill gran, que un dia al piano a casa va descobrir que si feia aquestes dues notes juntes o tres, l'acord li sonava com ell deia de por, no? I era un la menor. I un la menor moltes vegades és un acord de tristor, no? Depèn de com el toquis. Però ell connectava amb les pel·lis de por i tal i no sé què. Per què tenim aquestes convencions i per què a vegades una cançó feta a partir d'acords menors ha de ser una cançó trista 100%? Saps?
1: Perquè és una ficció, això. Ens hem posat d'acord en que això és així.
0: Sí.
1: O sigui, en algun moment vam dir que l'acord major representaria l'alegria i que l'acord menor representaria la tristesa, la foscor, no sé què. Uh-huh. I això ho tenim integrat en nosaltres, però és una decisió que un bon dia vam prendre. Podria ser al revés, saps? Que, sí, que el major ens fos fosc i el menor fos alegre, saps?
0: És que a vegades una cançó amb acords majors i com molt lluminosa, quan estàs atravessant, perquè és important també la teva vida i el teu moment vital, quan estàs atravessant un molt mal moment, aquella cançó pot ser terrorífica. Mm.
1: Però majoritàriament les meves cançons estan fetes amb acords majors.
0: Sí, eh?
1: Però sé posar el menor en el moment que toca.
0: En el moment que vols trinxar acords, eh? Però a veure, no fas música trista. L'hora aquí, malgrat el títol, s'ha de preguntar mil cops. No és un disc trist.
1: No, què va? Per mi és el disc més de diversió que he fet mai.
2: Jo el trobo superjuganer. Ja sí, només amb l'imaginari dels monstres.
0: Exacte.
2: Ja és com...
1: I tracta d'això. Per mi fer-lo va ser un joc. També en el moment que estava necessitava provar coses, jugar, saps?
0: Per què creus que se't llança tant l'etiqueta de músic de cançons tristes? Que se't diu tant que fas música trista, doncs?
1: No sé.
2: Igual és que la gent està trista.
1: No sé.
0: Pot ser.
1: Jo crec que potser a vegades confonem la bellesa amb la tristor, jo diria. Saps? De vegades t'emociones amb algú i no saps diferenciar si és per tristor o és que és tan bonic que m'emociono.
0: Yeah.
1: No? I després que la vida està feta d'una barreja de totes les coses, saps? Uh-huh. Vull dir, i la música és un reflex de la vida per mi, saps?
0: Yeah.
1: I conté una mica de tot, conté una mica d'alegria, una mica de tristesa, una mica de... no sé.
0: Clar, també suposo que en l'univers de la cançó popular també hi contemplem molt el ritme, és a dir, el tempo, els beats per minut, no?
1: Sí.
0: Tens una cançó al teu últim disc que es diu M'encanta, mm-hmm, i aquesta és una cançó que és potser la cançó més ràpida que has fet mai.
1: Deu ser-ho,
0: segurament, una mica soulera, molt soulera, en sí, realitat, i que és una cançó que, a més, es diu M'encanta, no? Mm-hmm. Vull dir que ja el punt de partida ja et porta cap a un altre lloc. Però, en canvi, si et dic una cançó que et posaré ara... A mi em sembla una cançó preciosa i ben feliç i lluminosa, un lloc on vull ser, però potser la gent no ho acaba.

0: sap molt greu trepitjar aquesta cançó, però és que mira, s'acosten les 3, falten 10 minuts per les 3 de la tarda i hem de parlar d'un parell de coses més. Ferran, aquesta cançó, a mi em resulta una cançó bonica, feliç, alegre, on vull ser-hi, no?
1: Preciosa.
0: De pau.
1: Preciosa.
0: Què té la Mar Pujol, que és aquesta artista que algun dia hem de convidar aquí, Mariona, la Mar Pujol? Què té que us agradi a tots els músics? És una cosa que hem detectat molt.
2: És flipant, no sé. La història amb ella va ser que ella va contactar el Jordi Matas, el meu cosí, productor, estimat, amic, germà, i per gravar, i ell la va anar a veure un dia per saber com era i tal, i va quedar totalment prendao.
3: Sí.
2: I llavors van començar a gravar, i jo un dia vaig anar a casa seva a veure com gravava, i vaig flipar, o sigui, nivell, que jo era el Pete Seeger veient el Bob Dylan, quasi, saps? Saps aquell rotllo de... aquesta persona tan jove i que fa això, saps? Va ser en plan... I llavors, clar, li vaig dir a la Luis, és que aquesta noia l'hem d'editar nosaltres, ha de ser hidden track, això. I després hem acabat fent una gran amistat i és una persona amb molt de talent, ja està, no té més secret.
0: Per cert, feu bolo conjuntament.
2: Sí, la setmana que ve. La setmana que ve amb l'Anna Andreu tenim un projecte que es diu Cançons Amagades, que és com un projecte conjunt, en el que agafem algunes cançons de cadascuna i les barregem i cantem totes a la vegada. I,
0: sí. Per cert,
2: amb els cel·los de la Bruna González.
0: Ah, molt bé, que és la que acompanya habitualment a la Mar Pujol.
2: Exactament.
0: Parlant d'altres persones importants en aquest univers, felicitats a la Marina. Marina, no. A la
2: Marina Rufat, que fa anys.
0: Marina Rufat, sí, efectivament.
2: Felicitats, Marina.
0: A la parella de l'Anna Andreu, que fa anys avui. Per tant, sí. Una abraçada forta.
4: Una estona de calma a ICAT. Estàs escoltant els moments estel·lars de pausa.
0: 8 minutets, i ens n'hem d'anar, així que, Ferran, hi posem una mica de claredat a l'assumpte, amb cel clar, aquesta cançó tan bonica, d'en Ferran Palau, el nostre convidat d'avui, i parlarem justament d'això, de tenir una mica de pausa a la vida.

0: Necessito explicar-t'ho a tu. Me'n vaig, però no puc anar gaire lluny.
1: Aquesta cançó, Ferran, la vas treure durant el confinament juntament amb Mitjanit. Vas fer una mena com de doble senzill. Honestament, tu vas gaudir del confinament, és a dir, no de la pandèmia, de tota la tragèdia que va portar, però d'aquesta aturada?
2: Vaig gaudir de la meva família, molt. De la meva estimada, Luis, del Leo, d'estar junts. El Leo va passar una mica malament amb els deures del col·le. Bueno, va ser una experiència traumàtica en general, però nosaltres, vivint en un poble com Collbató, pues no t'enganyaré, va ser guai. Va ser guai que tot el món esperés. Després ha vingut el que ha vingut i ha generat mogollon de problemes, la gent malalta, gent que es va morir, vull dir, sí. Això no vull ser xungo, no, en aquest sentit. Però nosaltres a casa, nosaltres ens estimem molt, estem molt bé junts, fem molt l'equip, som persones creatives, teníem coses a fer, ens vam inventar aquest single, per exemple, no sé, sempre tenim com projectes i allò ens va deixar cert espai de retrobament, no sé. Això, podria dir que vaig disfrutar sobretot de la meva família.
3: Aquesta cançó es diu S'estenen flors. Ve dir una miqueta, quan tu no hi ets, no? Doncs és tot una mica estrany i se me'n va una mica al cap, també, no? No sóc tan bona persona com quan hi ets. Això us passa tant a tu com a la Luis i el Leo?
2: Sí, a tu et passa, Leo? No, al Leo li encanta estar sol, que marxem de
3: bueno,
2: casa.
3: A mi també. Mira, fem una cosa, Ferran. Auriculars, perquè parla ella.
4: Hola a tothom. Sóc la Luis, la dona de Ferran i la seva manager i CJ. Hey. Treballar amb el Ferran, bueno, i ara amb el nostre fill, que també està començant a fer coses amb nosaltres, musicals i de feina, és molt màgic, perquè ens emociona molt pensar idees junts i passar temps junts i compartir idees i creativitat i fer-ho els tres. És, bueno, és el que va fer que ens ajuntéssim com a parella i veure que el nostre fill ara també segueix aquesta estela, doncs ens fa molt feliços cada dia. Ens ho diem cada dia, de fet. Fem una mica de fàstic, però ningú ens entén com nosaltres a nosaltres, com a equip, i no ens cansem mai de treballar junts. Portem quasi 20 anys i mai s'ha fet pesat ni res. És veritat que a vegades treballo moltes hores i quan m'assec al sofà i Ferran em vol explicar coses d'idees que ha tingut, a vegades li dic, no, ja ho parlarem demà, si us plau. Però és el que ens fa feliços, així que no ho plantejaria mai d'una altra forma.
3: Doncs, Ferran, em sembla que Luis ha dit moltes coses ja. Estem acabant el programa, no sé si vols afegir alguna coseta, però us estimem una mica veient això que diu la Luis.
2: Ja, és que quina monada i quin català que té, que
1: és
2: mai li ensenya.
3: Ja, sí. Que parli sempre en català.
2: Que parli, jo li dic, sí.
3: Català preciós.
2: Sí.
3: És britànica, oients, la Luis, per si no...
2: Sí, és anglesa. Doncs, res, què he de dir amb això que ens acaba de dir? Poques coses puc afegir, ho ha dit molt bé, que la creativitat i l'art és el que és el secret per nosaltres, el nostre secret, vaja.
3: El que us mou, eh?
2: Sí, el que...
3: Sou una minisecta de tres persones,
2: sí,
3: que
2: exacte.
3: Funciona des d'un lloc molt bonic, a diferència de, no sé, de Charles Manson, segurament. Sí,
1: gràcies. De moment.
2: De moment, exacte.
3: Ferran Palau, mira, saps on que acabarem? Amb aquesta que es diu These Walls, d'en Kendrick Lamar.
2: Vinga.
3: Perquè sé que també t'agrada molt el hip-hop.
2: Sí.
3: Sé que aquesta cançó especialment t'agrada.
2: Ah, sí?
3: Bueno, no ho sé, la tens una llista a Spotify, vull dir que...
2: Això és per culpa del Leo.
3: Ah, és el Leo, eh? Doncs la posem per acabar i així jo, per primer cop a pausa a la història, puc posar el meu ídol de Compton, que feia molts dies que no ho feia.
2: Som.
3: Ferran, t'estimem, gràcies per tot.
2: Igualment, moltes gràcies i a gaudir d'aquest nou programa.
3: Gràcies. Merci.

0: Richmond. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Aicat.
0: Voleu més festivals? Arriba Aicat al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
4: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
2: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
2: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, em torna

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Hi ha gent que s'estima més els gats.
1: Els gats realment et donen molt d'amor.
0: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
2: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
0: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
3: A la meva esquerra,
4: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
6: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
8: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
7: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.
6: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
7: Hola a tothom.
6: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
8: T'has aturat avui?
4: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
8: Una pausa.
4: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT. Linkat. Linkat. Linkat. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat.
3: AICAT. Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
5: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
4: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3K.
6: És estiu. Escolta i cant.

0: Adeus.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
4: Ai, Sudan.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

emoció els fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
2: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que venia a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: Swim, swim, butterfly like your skin. Swim, swim.

La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'Apdicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls. Sigueu benvinguts una tarda més de dilluns a dijous a la pista de fusta. La cita és a les 8 a la FM. A migdia els servidors de streaming i sempre que ho desitges a 3Cat Cultura. Pots dur en el mòbil o la tauleta una aplicació amb les alertes, amb totes les novetats de la ràdio inquieta. Miqui Puig els plats selecciona un collar de perles anomenat la pista de fusta. Sempre amb l'excusa dels caps, els peus i els malucs d'uns pista de fusters que ens seguiu per arreu. A tots vosaltres, de nou, dedicat un nou. Viatge sonor que es diu la pista de fusta. US Girls, Running Errands. La versió hi és.

dues versions d'aquest Running Errant. Aquesta és la Yesterday sota el projecte de US Girls, la canadenca Meg Henry, amb un disc contra el country i el soul. Un cop gravats en un estudi de Nashville, són tallats, enganxats i fets a la manera del hip-hop per la Meg Henry i els seus col·laboradors. Petites meravelles sòniques. Totes a la pista. Mondo Freaks, Put Your Hand in My Hand. D'això va la cadena de ball, d'amistat i ballar junts.

0: com si fos un clàssic. Així em sona en el meu cap. I a tu t'ha passat també? Són de Melbourne, diuen Mondo Freaks. La veu de Jane McRae en aquesta peça acabada de sortir del forn. Fa que això soni a clàssic de clàssics. Soul d'aquell de picar de mans, d'anar displicentment de la cuina al menjador, imaginant-nos que som els personatges d'una pel·lícula dels 70 de música disco.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
3: Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights, Jack, turn the white light. Under disco lights.
1: Jo també ballo Pista de Fusta. Under disco
0: lights. A l'any 92, el mític any, que van canviar moltes coses, els britànics Ultramarine gravaven Saratoga. Res a veure amb Sarandonga.

Érem els 90. A 1991 van treure una primera edició del seu Every Man and a Woman is a Star, èxit mundial, el rediten amb Rock Trade, que en treu un single amb dues cares, amb Saratoga i la mítica Nova Scotia, la banda de Ian Cooper and Cole Hammond. A mi en aquells 90 em va ballar d'una manera especial i no sé per quina raó va ser sentir el single que estem radiant dia sí dia també, de l'EP a la mot, del duet també Gilligan Moss, que em van fer pensar en ells, amb el seu funk elèctric, aquesta sort d'elegància anomenada Saratoga, que de veritat lliga amb lo de Gilligan Moss. Ara de ser vosaltres que em digueu sí, Miquel, o no, Miquel.

you wanna dance with me? Do you wanna, do you wanna dance with me? Una cançó de funky pretèrita, tallada i enganxada per Patchouli Brothers en la seva darrera col·lecció de talla i enganxes. I ara funk d'ara mateix, amb caire electrònic. Es diu un Soul Parlor, Never Give You Up. Mavi Sacqua posa la veu i tu la gaudeixes. Funk electrònic.

Jensen i Miller, dos alemanys del nom de Soul Parlor, un disco que es diu Day by Day, i coses com aquest Never Give Up, amb la veu de Magis, Aqua. Soul Funk electrònic, la tradició afroamericana que ve des del blues i del soul i que va creixent fins al final. I ara imagina't que et dius Dimitri from Paris, que et deixen remenar cintes velles de música de ball. Doncs ja ho tindríem. Just Wanna Make You Dance, l'increïble so del GB's, la banda d'acompanyament de James Brown, amb la veu de Maxi, passada per el Tourmix, del elegant dandy francès de les cabines.

0: Dimitri from Paris, el DJ i productor Francesc Brenança, Just Wanna Make You Dance, la música del Chibis, de la banda d'acompanyament de James Brown, amb molts dels seus treballs, exhibien un grup diferent al del mestre. El mestre era molt més clavat, molt més lligat a l'U, i ells eren molt més soul. La veu de Maxi ajudava que això funcionés. I tu ho sents una tarda. La pista de fusta en l'emissió de Ball Dicat, la de la Ràdio Inquieta. Dimitri from Paris, Brenança, amb el Chibis.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Imparable la carrera d'El Pigiobi. La baterista britànica i productora amb la Keisha Nugent. At the top of the world. Ella mateixa remescla i fa això. Una peça imparable amb aires funk.

Es nota que a part de productora i disc que el Piggy Obvi és baterista. El The Top of the Wall, remesclant, i la veu d'un meu, de la Kesha Nagel, fent la resta. Això és el soul, el disco, el funk, el house. Digue-li com vulguis, d'ara mateix, fet per el JP Obvi. Paral·lel, Shining in the Dark. Un exercici increïble de ball, amb un sampler ben posat i la resta directe al entrecuix.

La onzena vinguda. Així ens era el disco de Parallel. Aquest duet de productors amb un gust que exquisit per fer house. Darrell Funk. La veu la posa el Barba Lalau. Això es diu Shining in the Dark. I sí, has sentit bé. Té el mític sampler de James Brown que tothom ha fet servir. Aquest es diu Francis de Simone. Aquest és el seu regularment i comença Italo i se'n va a llocs vigorosos.

0: jove americà de nom Francis de Simone, i aquest regularment una peça inspiradíssima, realment bella i gruixuda, perquè aquest beat i aquest baix no et poden deixar indiferent.
1: En digital, o a l'FM, pista de punta.
0: Sempre el ball amb vosaltres. Més vigorositat, la de Teddy Wong. Un remix que es fa ell mateix, a la manera dels garatxos, dels magatzems on tots feien les raves. Doing my thing. Mike B a les veus. I Teddy Wong, el bullerengue.

0: Life is short, so let's go.
1: Un sampler d'un saxo abstracte. La veu de Mikey B i Teddy Wongs fins al Warehouse Mix d'aquest Doing My Thing. Musculosos els tracks que us estic servint, com aquest de Cornum, Is About. Més baixos gruixuts, més inspiració del house més underground i sempre al servei del vostre ball.

corno, la seva passió per l'Italo té de també. Reflectida en aquesta Isabel, són novetats de la pista de fusta. I ara com solien dir les àvies, aquell crit d'alerta quan alguna cosa havia de canviar de tornes, quan alguna cosa semblava que seria distinta en allò de pista. Feu pista, que arriba Tatiana Jane. I aquest good morning, la seva manera de dir bon dia, no és de despertador absurd d'aquells que et demanen si t'agrada el biquini o l'entrepà de truita, d'aquells que et diuen què prefereixes, la dutxa o la banyera. Aquest és un good morning de classe treballadora.

les arrels de Camerún de Tatiana Jane, like casen perfectament amb el baile funk brasiler, amb els ritmes trencats i amb aquest sample en portuguès que et diu bon dia, good morning de Tatiana Jane. La música més trencadora arriba dels suburbis gairebé sempre, no pas de les classes acomodades, la música de balls trencadora. Strat et parla d'allò que tots coneixem, que és l'atracció mútua. Mutual Attraction. Som en una recta final, la del pista de fusta, on les reps imaginàries poden passar a casa vostra, tornant amb el transport públic o en una embossada. Recordeu que ara la pista de fusta hi va a les 8, de dilluns a dijous. Us deixem lliure el divendres per anar a comprar, per descansar, perquè la secta el cap de setmana també hi és. Strut, Mutual Attraction.

0: quina meravella de peça aquesta de Sark. Es diu Mutual Attraction. Té tots els aires dels 90, els baixos àcids, els pianos bojos i l'escapisme gairebé de l'Eurobeat. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I el seu locutor, Miqui Puig dels Plats, et diu gràcies per triar-nos. Queda el darrer cartutxo, que aquí el tenim.
1: Tots a la pista. Qui no balla, no es diu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: Marxem, enfilant una autopista. Ruben Kiggensmage col·labora amb Golden Bag. El músic que fa feina a Barcelona té nou disc. I aquesta autopista, d'aquest autobahn, una manera de marxar i de dir-vos sigueu feliços i balleu.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
1: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
2: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a les sèries icòniques, arriba l'hora del cel obert,

Que sí, que aquí som boomers, però també mirem les sèries de Netflix com qualsevol fill de veí, eh? Que no ens hem quedat amb els Sopranos, tot i que considerem que no s'ha superat aquesta sèrie, però això és un altre tema. El que vull dir és que avui volem celebrar el final d'una d'aquestes nissagues que han definit tota una generació i que han esdevingut un fenomen televisiu. Una sèrie que s'ha pogut barrejar amb mestria el terror psicològic i l'esperit de les pel·lícules dels 80 com Els Goonies o Stand By Me. Avui volem parlar de Stranger Things.

Stranger Things, la sintonia d'aquesta sèrie que ens acaba de regalar la seva última temporada i que de ben segur enyorarem en el futur més immediat, si més no perquè tots ens hem enamorat de la Eleven i hem patit amb la Winona Ryder. Però una de les coses més interessants i que expliquen l'èxit d'aquesta sèrie de ficció és l'ús del pop i de les cançons en general en la trama dels diferents capítols. Vaja, que costa pensar en Stranger Things i que no et vingui al cap el Running Up the Hill de la Kate Bush.

Running Up the Hill, aquesta cançó que ha posat de moda la Kate Bush, la qual cosa ens omple d'alegria perquè nosaltres som fanàtics absoluts d'aquesta reina del pop alternatiu. I és que aquesta cançó ens recorda una de les escenes més colpidores de tota la sèrie, aquell caset posant a tot drap el Running Up the Hill, quan el Max flota de manera indefensa a la trampa de la Vecna. Però anem per parts i comencem per la primera temporada. Una temporada que ja va començar a fer servir clàssics de la història del rock per afegir tensió i il·lustrar l'estat d'ànim d'una sèrie que t'espantava i t'encisava al mateix temps. Parlem, per exemple, de l'atmosfera de Joy Division, que sona de fons mentre el Hooper, en Jonathan i el Joyce intenten pair l'aparent trobada del cos del Will i la seva desaparició.

Joy Division, el seu Atmosphere, en aquest cel obert que vol repassar els moments musicals més destacats de la sèrie Stranger Things i que, per acabar amb la primera temporada, vol reivindicar també les escenes que intenten equilibrar la sensació angoixant que regna en aquesta sèrie. L'exemple més clar potser seria quan en Tommy i la Carol s'ajunten a la piscina per beure cerveses, fumar cigarros, sense adonar-se'n que d'aquí poc arribaria la catàstrofe.

Modern English, i I Melt With You, un dels moments més relaxats i divertits d'una sèrie que, abans de deixar la primera temporada, vol reivindicar també el segon episodi, on un flashback ensenya la infantesa no gaire feliç d'en Jonathan i el Will. És el Should I Stay or Should I Go?

Surestay i Surego, que surt a la temporada primera i també a la segona, de manera potser encara més important, quan el Jonathan descobreix que ell i la seva mare poden comunicar-se amb el Mike a través d'aquesta peça. Ja que estem a la segona temporada, deixeu-me que posi a l'Every Breath You Take i aquell moment en què Mike i l'Eleven es fan un petó, el primer, davant l'alegria de tota l'audiència del món mundial.

Every Breath You Take, que també sortirà a la temporada quarta, quan el Max la recorda en un moment de desesperació. I estic intentant no fer spoilers per si hi ha algú que encara no ha vist Stranger Things, tot i que em costarà. Però va, vinga, anem a la tercera temporada i a l'aparició de la Susie Pooh, que és com una alenada d'alegria, sobretot pel Dustin, i aquest duet que fan cantant el Neverending Story.

Anem a Andy Story i el Limahl, afegint el punt clarament vuitanter de la sèrie, com també ho fa aquesta escena en què la Eleven decideix canviar de nòvio al ritme del Material Girl.

Machiri Aguel, la Madonna, en aquest cel obert d'avui que vol repassar les cançons més destacades de la sèrie Stranger Things i que se'n va ara ja a la temporada tercera, del moment aquell en què l'Eleven i el Joyce s'acomiaden després de perdre el Hooper, mentre Peter Gabriel versiona el Heroes de David Bowie.

Heroes, la versió de Peter Gabriel d'aquesta cançó, que després també torna a sortir en la versió original una temporada més tard. Estem ara a la tercera temporada, on el personatge del Billy comença a mostrar la seva cara més fosca, i el pare de la Heather, aquest autèntic desgraciat que és el Tom, rep una bona bufetada amb una ampolla de vi mentre sona el American Pie del Don McLean.

A l'American Pie del Don McLean, en aquest cel obert que repassa els millors moments de Stranger Things i que no pot evitar arribar a la quarta temporada i no recordar l'autèntica, increïble i divertidíssima interpretació del Eddie Munson del Master of Puppets de Metallica.

Master of Puppets, la cançó de Lady Manson, anuncia l'Obert que ja arriba a la recta final i que ho ha de fer amb l'última temporada, potser la més polèmica de totes a nivell de final, però bueno, aquesta sèrie sempre és molt difícil que contentin a tothom després d'un seguiment tan entusiasta. A mi em va encantar que fessin servir a Prince i que el When Doves Cry entrés a l'imaginari de tota una nova generació. Amb aquesta peça, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i que visqui per sempre la Buinona, la Eleven i els Stranger Things.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
1: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui comencem amb una bona, bona, bona notícia, i és que ja teniu a la vostra disposició les entrades per anar a veure el proper concert Delicatessen. Dia 17 de febrer, això és un dimarts, antiga fàbrica Estrella d'Am, i a la que heu sentit ara, Emma Pollock, la primera de les dues protagonistes, perquè són dues dones. Emma Pollock estarà presentant el nou àlbum, un àlbum celebradíssim que va presentar el passat 2025 i que es diu Behind the Night to Take Hold, i que ha estat, doncs, un d'aquells àlbums destacats en moltes de les llistes del millor de l'any. I la tindrem nosaltres així a dos metres, amb aquella curta distància en la que sempre vivim els concerts Delicatessen. I la bona notícia és que ja estan a la disposició de tots vosaltres les invitacions. Per tant, ja podeu entrar al web d'aquesta casa, de ICAT-FM, i entrar allà on posa experiències per aconseguir les entrades per anar a veure a Emma Pollock i també a Eva Fort.

discoteca Deva Fort, un dels últims fitxatges d'aquest segell usonenc que tant ens agrada, que es diu Great Canyon, i que va publicar també en l'últim trimestre del 2025 un EP que l'altre dia repassàvem en el nostre aparador del programa i que es diu Overthinking. I per tant un doble programa que a mi em sembla espectacular, amb dues veus tremendíssimes i amb dues dones, una amb més trajectòria que l'altra, evidentment, però que combinen a les mil meravelles. Emma Pollock i Eva Fort, el dia 17 de febrer a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, concert Delicatessen. Podeu demanar les vostres invitacions ja a través de la pàgina web d'ICAT-FM i aconseguir-les per passar una vetllada, doncs com sempre són les vetllades dels concerts Delicatessen, meravelloses. I avui al programa, abans vull estrenar un nou single de la Mar Pujol ara mateix, però avui girarà al voltant de la figura de Cameron Winter, que és el líder d'aquesta banda tan i tan celebrada, que es diu en Gees, escrit G-E-E-S-E, i que ha estat doncs un d'aquells àlbums que, si no ha sigut número 1, ha sigut número 2 a la majoria de totes les llistes. Un àlum que a mi en el seu moment se'm va passar per alt, però que tinc ganes avui de comentar amb vosaltres. Però abans, com us deia, nou single per la Mar Pujol, i això és sempre aturar-se i escoltar, al costat de la Júlia Collado Riu. Es diu Per Viure. Si

no ha deixat de fer singles un darrere de l'altre, i a més la gran majoria d'ells amb col·laboracions. L'últim, recordeu aquella preciosa cançó al costat del Jordi Lanuza, i aquí aquesta que es diu Per viure, al costat de la Júlia Collado Riu, artista que abans havíem conegut amb el nom d'Iris Deco. Doncs seguirem sempre la pista de la nostra estimadíssima Mar Pujol, evidentment. I us deia que avui a l'aparador, música de Gis i del seu líder, de Cameron Winter, de les dues coses, perquè hi ha disc en solitari de Cameron Winter, que es diu Heavy Metal, i disc de Gis, el disc dels més celebrats de la temporada, es diu Getting Killed. Jo diria que els Gis els veurem al Primavera Sound. Ara me n'asseguraré, però diria que sí. Començarem amb el Heavy Metal. No és que sigui Heavy Metal per les guitarres, sinó per al concepte. Per un concepte absolutament destraler en quant a la composició i en quant a lo imprevisible. Aquí tenim un primer exemple.

aquells finals que tan agraden als locutors, així, de cop. Això es deia Love Takes Miles. De fet, el heavy metal, aquest disc en solitari, aquest debut en solitari de Cameron Winter, al marge dels llis, doncs és un disc que es va publicar el 2024. He dit que els dos eren del 2025, però van tan enganxats l'un a l'altre i em semblava que a nivell conceptual era interessant d'escoltar cançons del disc en solitari i després de la seva banda. Llibertat creativa absoluta. O sigui, és d'aquelles coses que s'agraeixen en els temps que corren, on la previsibilitat de les coses és absoluta, tot i que hi ha coses en el dia a dia que també són bastant imprevisibles, com és, per exemple, què farà Donald Trump, què farà Putin, què faran tots aquests pàjaros i cap a on ens portaran. Però a nivell musical, creatiu, a mi les coses imprevisibles m'agraden i aquest senyor ho és, i molt.

Així sona la música de Cameron Winter, això es deia Cancer of the School. Ell és de Brooklyn. Brooklyn és un d'aquells barris de la ciutat de Nova York en el que fa temps que estan passant moltíssimes, moltíssimes coses musicalment parlant. És un pol d'atracció també per molts artistes de la resta dels Estats Units. Evidentment, si avui en dia ets demòcrata, diguéssim, que no et queda més que anar-te'n a ciutats com seria la ciutat de Nova York. I a Brooklyn, doncs, a banda de que hi ha molts llocs on te pugui tocar en directe, doncs és un lloc, insisteixo, un pol d'atracció per molts artistes que han acabat allà començant la seva carrera, siguin o no de Brooklyn. Però Cameron Winter sí que ho és, i també Geese, els que escoltarem ara ben aviat, també ho són. Anem amb l'última de les tres cançons d'aquest àlbum, Heavy Metal del 2024, això es diu We're Thinking the Same Thing, Cameron Winter.

Cobra és la primera de les tres cançons d'aquest nou treball de Kiss que us poso en aquesta mena de monogràfic, avui gairebé al voltant de la figura de Cameron Winter. El disc es diu Waiting Killed i acabo de confirmar que sí, estaran en el Primavera Sound 2026, o sigui que tindrem l'oportunitat de poder-los veure en directe. I el que us comentava, han estat escollits com a número 1 de les llistes de moltes publicacions, diguéssim, que punteres, per exemple, Stereo Boom, New Musical Express, del New Yorker o del Time. Les britàniques acostumen a apostar per artistes britànics, les nord-americanes per artistes nord-americans. En aquest cas, això sempre es nota i força. Però vaja, un d'aquells àlbums que surt gairebé a totes les llistes i que segurament ha fet que el lux de la Rosalia, doncs en molts casos, hagi quedat una mica per darrere o per sota. Anem amb Island of Men, una altra de les cançons d'aquesta banda revelació de la temporada que es diuen Geese.

Island of Men, si es deia aquesta cançó de Guís que avui estem escoltant a l'aparador del Delicatessen. Feia la reflexió de com una banda amb aquesta proposta tan absolutament trencadora, gens comercial, pot arribar a convertir-se en un fenomen de masses. Doncs evidentment que tot això també dona importància a la premsa musical i a pensar, o em porta a pensar, que encara hi ha gent que segueix aquesta premsa musical i que fa cas en certa manera de les seves recomanacions, perquè no estem parlant d'una banda que tingui hits d'aquests que sonen a les ràdios contínuament, però segur que és una d'aquestes bandes que després pot aconseguir omplir, doncs, recintes ben grans. Sí, com sigui, hi ha com dues vides paral·leles en això del món de la música. Artistes que encara agraden per la seva qualitat i artistes, doncs, que agraden per allò de que se'ns els posa fins a la sopa. Getting Killed es diu l'últim àlbum de Kiss, igual que aquesta última cançó amb la que acabarem avui l'aparador del Delicatessen, per després anar cap a altres coses. I ja us dic ara que la recta final avui del Delicatessen anirem fins a Brasil. Toma canvi.

Doncs us advertia que la recta final d'aquest Delicatessen aniríem cap a Brasil, perquè el mestre Caetano Veloso ha publicat coses noves i quan això passa, aquí es paren les màquines. Un nou single, aquesta cançó que heu sentit ara, Mais Simples, al costat de O Mais Simples, que això no és anglès, és brasiler, al costat Caetano Veloso del seu fill Tom Veloso i de José Miguel Bisnik. I segueix una mica aquesta constant també activitat de Caetano Veloso, que tot i la seva avançada edat, doncs continua publicant moltes coses i fent moltes col·laboracions. De fet, fa poc l'escoltàvem al costat d'aquest trio de recuperació de tres tipus joves que es fan dir Hilsons, és que aquí tinc la tendència a portar-ho cap a l'anglès, però no, és perquè són, hauria de dir Gilsons, ara sí, perquè són del cognom Gil, i aquesta banda que habitualment es recrea en el que seria la música popular brasilera, però des d'una perspectiva actual, en el seu últim single, que es diu Minha Flor, han demanat la col·laboració de bona part de la família Veloso, Caetano, el pare, i Tom i Moreno, els fills.

interessantíssim el que fan els Gilsons, i aquí evidentment doncs molt ben acompanyats amb Caetano, Tom i Moreno Veloso. I atenta la companyia, perquè a lo millor alguns de vosaltres ja el coneixeu. Jo l'acabo de descobrir, és un músic de Sant Pau, de São Paulo. Es fa dir César, escrit amb dues S's. I la veritat és que el seu últim àlbum m'ha semblat una meravella. Un dia el posarem a l'aparador. Això es diu Gestos Naturais.

Preciós, de debò, amb un àlbum que m'ha semblat una d'aquelles petites perles, un disc que es diu Pequena Vertigen d'Amor, que seria algo així com Petit Vertigen d'Amor, no? La traducció era molt fàcil, molt senzilla. Arribem al punt final avui d'aquest Delicatessen, un encostipat que se m'està apoderant cada dia una miqueta més. Gràcies per ser-hi, per aguantar aquesta veu també rovellada, i gràcies per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ara mirem bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.